0: ens ho has explicat alguna vegada més, hem d'acostumar les mascotes i preparar-les abans de que arribi la gran nit, no,
1: de
0: Núria?
1: De fet, estem a un mes de que sigui la revetlla de Sant Joan i ja anem tard. Val? Llavors,
0: sí?
1: És un procés que l'hauríem de començar molt abans, però ho anem deixant i després tenim pressa. Si voleu, comencem.
0: Sí, què hem de fer? Què hem de fer primer, per preparar les nostres mascotes? Quan parlem de mascotes, parlem sobretot de gossos, de gats.
1: De gossos i gats, bàsicament.
0: Bàsicament. Però també hi ha d'altres animals que s'espanten quan escolten aquests petardos, no? Per exemple, les cobaies, no?
1: El més normal que ara ens podem trobar a casa són cobaies, conills i fures. Llavors, són animals que també poden patir del soroll, sobretot els conills. Bueno, i els ocells, hi ha molta gent a Montornès,
0: sí,
1: que té ocells.
0: Sí, sí, sí.
1: No coneixem com són ells psicològicament i com porten les emocions. Sí, és veritat que els conills són molt, molt porucs, i els ocells. Per tant, protegiu-los dels sorolls, un raconet de casa que estiguin en una zona tranquil·la i tapadets perquè les vibracions no els hi arribin tant. Però, si no et molesta, comencem per explicar què és l'emoció, no? Perquè al final és una emoció i els seus sentiments, la seva emoció, costa molt de treballar-ho. I més quan et ve provocat per un estímul que ha sigut negatiu, que has de donar-li la volta. Llavors, la por, en el fons, és una conducta que és supernormal i que, de fet, és necessària, no? Perquè és bo tenir por per poder fugir d'algú que et pot ser perillós. Ara, quan aquesta por et passa algo dolent i passa a ser una fòbia, llavors sí que comença a ser una emoció desmesurada, no? Que l'hem de començar a treballar. I si aquesta fòbia es va repetint, acaba sent un pànic. I allà ja es perd el control. Per tant, quan tenim un animal, vale, si té por, es pot treballar, però quan ja comencem amb fòbies i pànics, la feina que tenim darrere és molt més important que en una por bàsica.
0: I més d'un professional o podem també treballar-la a casa? Si és fòbia, pregunto, eh?
1: Normalment, si és fòbia, us recomanem l'ajuda de dos professionals, però t'ho explicaré més endavant.
0: Vale.
1: Val? Perquè ara et diré, les pors poden sorgir a través d'un trauma, però també pot ser un component genètic. Quan compreu o quan adopteu un animal, aquest animal, els seus pares, si venen provenents de tenir tendència a tenir pors, els cadells que tenen segurament també vindran amb pors.
0: Ah. Genètic, llavors?
1: Sí. Si aneu a un criador i compreu un cadell, pregunteu com són els pares, informeu-vos abans. Per tant, aquesta por, els animals ens les mostren de diverses maneres. A vegades s'anticipen, per exemple, això és molt clàssic, quan ha de venir una tormenta, que ens dieu, hòstia, tiene que llover i mi animal ja sabe que va a llover. Això per què? Perquè s'anticipen, noten que hi ha una baixada de pressió, aquesta baixada de pressió ells ja la tenen associada a trons i abans de que comenci a ploure ja s'estan espantant. També tenim una discriminació, no? Que a vegades, poso un exemple, cau una olla a casa i no s'espanten, però cau un tro i sí. Llavors, per què? Perquè hi ha més coses associades en aquell soroll. En el tro pot haver-hi una associació de pluja, fred, o pot tenir una associació èquids, en canvi una caolla a menjar. No? Llavors, discriminen ells el tipus de soroll que els molesta i el que no. O una generalització, que és caigui el que caigui, sigui el soroll que sigui, em fa por i jo surto corrent. Per tant, és molt important que quan tenim un animal el treballem bé. Això què vol dir? Els animals tenen la ment oberta, gat i gos, entre les 3 i les 12 setmanes de vida. És molt important que durant aquestes setmanes su mente està abierta i li podem donar tants estímuls com podem, quan més millor. Sempre us diem, agafeu l'animal i porteu-lo a passejar, sobretot un gos, no? Que sí que el gos surt de casa. Porteu-lo a passejar, tot i que no estigui vacunat, amb braços, sense tocar el terra, però que vegi cotxes, motos, que el toqui la gent, que vegi altres gossos, sorolls. Quan més estímuls rebi durant aquestes setmanes, millor. A partir d'aquestes setmanes, amb més de 12, ja no és un procés de socialització, és un procés de sensibilització. És a dir, està sensibilitzat a que li fa por a algú, doncs l'anem exposant miqueta en miqueta i tot controlat, fins que ell associa que això no passa res.

0: és una socialització. Les pors. Com sabem i com notem que un animal té por? Perquè normalment fa una evitació d'aquesta por, agafa i se'n va, o fuig corrent per por, s'enfronta amb ella. Tenim en el ment que un gos agressiu és perquè és agressiu. No, normalment un 90% dels gossos agressius no és que siguin agressius, sinó que tenen por i estan reaccionant davant una por que ells tenen o s'immobilitzen. I quan aquesta por ja passa a provocar-los ansietat, podem notar alguns símptomes abans. Alerta, hipervigilància, que no paren de moure's per casa, tremolors, ens reclamen a nosaltres socialment perquè busquen ajuda, aborden o dolen, o inclús quan acaba, és molt, molt greu, és ja quan es fan pipi caca de la por. Llavors tu em deies, com ho podem tractar?
1: Sí, per exemple, dius que hi ha un període a l'inici, els primers mesos, que estan molt receptius. Per exemple, podem posar trons i ratxos a través de sistemes electrònics perquè s'acostumin a això, o no?
0: Sí. També. Mentre els veieu tranquils i estiguin amb vosaltres i els aneu mimant i tal, mentre tot sigui positiu, tot allò que ells rebin ho rebran com algú positiu. Si voleu posar la tele amb trons i petards i li aneu donant xutxes, o el teniu a la falda i el veieu tranquil, ho podeu fer. L'estímul no arriba a ser 100% el mateix, perquè un petard a més té pólvora, i tot i que nosaltres no olorem aquesta pólvora,
1: ell
0: un gos sí. Però bueno, quantes més coses vegin, millor.
1: Perfecte. Que de vegades molta gent, quan són cadells, els deixen a casa en una burbuja, en la burbuja, i això no és bo.
0: Perquè els veterinaris recomanem que no trepitgin el terra fins que estiguin vacunats. Però clar, no és recomanable portar un extrem. No trepitjar terra, ok, però sí sortir a passejar amb braços. Braços o cotxet. Llavors, ara ja estem en el momento de... queda un mes. Queda un mes i què podem fer? Si ho haguéssim treballat amb temps, és el que tu em preguntaves abans, no? Quan hi ha una fòbia, qui ho treballa? Aquí hi ha tres figures importants. O per explicar una mica la diferència entre adiestrador, educador i etòleg. Un adiestrador ensenya un animal a fer una sèrie d'activitats. Per exemple, a donar-te la pota, per dir alguna cosa, no? O a saltar, o li ensenya a fer alguna cosa. Un educador treballa des de l'emoció i t'ajuda a fer un canvi de conducta. I un etòleg ajuda als canvis de conducta, però normalment és veterinari i pot receptar medicacions. Llavors, la diferència és, un adiestrador t'ensenya a fer activitats, per dir-ho d'alguna forma, un etòleg i un educador són com el psicòleg i el psiquiatre. El psiquiatre que pot donar medicacions i el psicòleg que t'ajuda a modificar una conducta. Per tant, quan tenim una por, normalment acudim a un etòleg, una fòbia. Quan tenim una fòbia, normalment acudim a un etòleg que ens comença a ajudar amb medicacions, amb una sèrie de pautes dins de casa, i de reforç un educador perquè ens fa una modificació de conducta, una modificació de l'ambient, i així poder-ho treballar nosaltres des de casa, però sempre de manera controlada i supervisada. Per què es dona la medicació? Es dona la medicació no per utilitzar-la a llarg termini, perquè al final són...
1: No, de moments puntuals, com aquest del que estem parlant.
0: Bueno, i per treballar la por a llarg termini. Si estem a llarg termini és, et dono la medicació perquè el teu gos es calmi i el puguem treballar i fer la modificació de conducta. Un cop la modificació de conducta ja està feta, retirem la medicació mica en mica, segueixes treballant i quan ja s'ha superat aquesta por, retirem tot. Però les medicacions, sobretot, no les utilitzem, si us plau, com,

0: modificació de conducta.
1: Molt bé. Què més hem de saber?
0: A curt termini, anem al lío.
1: Ara ja, que ja estem aquí.
0: Ara ja no tenim temps, ja anem tard. Tenim medicacions que sí que ens poden ajudar de manera puntual i temporal. Tenim tres coses. Tenim medicació nutracèutica, que això és com prendre't, estic exagerant, una pila amb sobredosi, que hi ha molts animals que sí els hi funciona.
1: Herbes no els podem donar.
0: Normalment són pastilletes medicinals que ja venen preparades amb diversos components, amb triptòfan, amb llet de...
1: Vale?
0: Llavors, millor consultar amb un veterinari que et digui quin tractament nutracèutic es pot donar. Si no hi ha suficient amb un medicament nutracèutic, que hem d'anar a un farmacològic perquè no és una por, sinó que ja és algo desmesurat i descontrolat, hem d'anar a ansiolítics. Ansiolítics, si us plau, una altra vegada sota supervisió veterinària. Per què? Perquè al final afecten el sistema nerviós, el veterinari ha d'estar segur que el cor està funcionant bé, de que les respiracions, o sigui que et fa un petit chequeo que l'animal està sa abans de donar-te la medicació. Aquestes medicacions sempre n'hi han hagut de dos tipus. Una és la medicació que s'havia donat tota la vida, que són medicacions que el que fan inhibeixen la conducta. Aquestes no les recomanem, perquè t'estan inhibint la conducta, t'estan deixant l'animal atontat, que no es pot moure, però que el seu cervell segueix treballant. Llavors, imagina't estar tu immobilitzat en un punt,
1: clar,
0: però segueixes tenint por, que et pot donar un infart,
1: sí,
0: com a mi em fan por les serps.
1: Clar.
0: No els hi faré mal, però a mi em poses en una habitació plena de serps i me muero.
1: Clar.
0: Llavors, el que no està indicat és això, medicacions que inhibeixen la conducta. Què està indicat? Són sedants que et relaxen mentalment i, per tant, assimiles molt millor aquests trons, aquests petards, aquests sorolls que estàs escoltant. L'altra solució, i sense medicacions, és treballar una zona segura dins de casa. Normalment això podríem començar-ho a treballar ja. Val? La zona segura quina és? A casa tenim un lloc on els animals dormen, un lloc on mengen i beuen, i el tercer punt és on ells s'amaguen quan tenen por. Normalment no és ni a l'habitació amb nosaltres on dormen ni on mengen. Normalment és a un lloc més tranquil de la casa i molts coincideixen dient que és el lavabo.
1: Uh-huh.
0: Els lavabos o els quartos de bany acostumen a ser habitacions interiors, que no hi ha finestres, i llavors allà ells se senten més resguardats. Si és aquest el cas, el que us recomanem és que prepareu una zona segura en el quarto de bany. Com? Amb una taula, una cadira, algo on podeu posar un drap, tapar-ho tot i simular una cova. En aquesta cova, vosaltres, al principi, l'animal no estarà acostumat a entrar. Per tant, aneu amb ell, li doneu xutxes, espereu que entri, us esteu una estona amb ell i aneu acostumant mica en mica fins que al final es queda sol en aquesta zona. Mai el castigueu, perquè si el castigueu, aquesta zona deixarà de ser segura, passarà a ser un càstig. Mai el tanqueu en allà, que ell pugui decidir quan entrar i sortir. I quan estigui acostumat i ell estigui una estona, sobretot pensant ja en la nit de Sant Joan, deixeu-li aigua i menjar.
1: I suposo que hi haurà gent que dirà, mira, jo agafo el gos, surto al balcó i que escolti els petards i ja se li passarà. Això s'ha de fer o no s'ha de fer?
0: Sobretot no, perquè molts anys hi ha molts gossos que s'han tirat pels balcons i...
1: No, amb ells agafats, vull dir.
0: Quan la por és desmesurada no us podeu fiar de res.
1: Molt bé.
0: Jo personalment tinc un amic que el dia després o al cap de dos dies va deixar el seu gos en el pis. Ell vivia en un baix i va passar algú amb un petard, va tirar el petard just a la finestra i el gos li va agafar un infart i no va sobreviure. Llavors, quan tenen tanta por, quan hi ha una fòbia darrere, més val no exposar-los perquè us podeu emportar un susto. I ja no només aquella nit, sinó els dies abans.
1: Clar, i els de després?
0: Comencen a tirar petards, comencen a haver sorolls, olors a pólvora, sobretot animal lligat. Si aneu a passejar el gos, porteu-lo lligat. No el deslligueu mai. Evitar els balcons, tancar finestres, o sigui, protecció màxima durant aquests dies. Altra solució és fugir.
1: Clar, marxar d'aquí a la muntanya on no hi hagi petards. Núria, quan parles de donar-li xutxes, et refereixes a xutxes de gossos, no? O de gats.
0: Sí, podeu donar-li o bueno, una mica de fruita, algú, vosaltres ja sabeu que els hi agrada. Ha de ser algú que els hi vingui molt de gust, que els hi agradi molt, perquè aquell reforç que esteu donant sigui positiu.

0: Molt bé.
1: No...
0: Res més. Doncs la Núria ja sabeu el que ens recomana sempre, si teniu oportunitat de marxar, perquè a les vostres mascotes això dels petards els inquieta molt i fins i tot doncs, ho passen molt malament. Potser aquesta és una altra alternativa, no? Agafar el cap de setmana. Aquest any no cau en cap de setmana.
1: No, cau en
0: cau
1: mig.
0: En meitat de
1: però,
0: setmana.
1: Però bueno, si podeu marxar en Aragó o en Andorra, millor.
0: Millor, sí.
1: I si us ho podeu permetre, clar.
0: Clar, també és veritat.
1: I l'altre, aprofito i faig un spoiler. El divendres 12 de juny, per la tarda, a les 5 de la tarda, estaré fent una xarxa sobre aquest tema a la Biblioteca de Martorelles. Divendres 12 a les 5 de la tarda.
0: Doncs ja sabeu, la Núria Galí, com ja la coneixeu, de la Clínica Veterinària Petits i Peluts. Si teniu qualsevol dubte o voleu tractar amb qualsevol de les propostes que ens ha portat avui a les mañanes, doncs la trobareu aquí al costat.
1: Ernest Lluc, número 9.
0: Doncs Núria, com sempre, un plaer parlar amb tu i fins a la propera.
1: Merci.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernand Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: I nosaltres que arribem al punt i final avui, dimecres 17 de juny. Tornarem demà, dijous, i tornarem amb noves propostes. De fet, ja sabeu que parlarem de cinema. És dijous i els dijous el José Luis Cano ens porta les darreres novetats de la setmana. I ve carregadet amb propostes interessants. També demà dijous, escoltarem una interessant entrevista sobre situacions que es donen en l'actualitat amb el tema de la immigració i la regularització. Parlarem amb el tècnic de cooperació, Marc Olàs, i també parlarem amb l'Anna Meca, tècnica d'immigració. Però això serà demà, una proposta interessant que escoltarem i posarem sobre la taula per reflexionar. No us perdeu el programa de demà a partir de les 10 a les mañanes de Ràdio Montornès. Miquel, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom. Fins demà.
0: Adeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: La historieta d'avui serà meravellosa, bàsicament perquè parlarem d'una llista d'obres arquitectòniques de grans construccions humanes que han passat a la història com el top 7 de meravelles. Per això serà una historieta fantàstica, perquè parlem de les 7 meravelles del món. La història de les 7 meravelles es remunta fa tant de temps que només en queda una. De fet, la llista tradicional de les 7 meravelles porta l'afegitó del món antic, i antigues ho eren. El concepte de les 7 meravelles va néixer aproximadament a mitjans del segle III abans de Crist, any amunt, any avall. 5 de les 7 meravelles pertanyien al món hel·lenístic, amb la qual cosa la llista està bastant esbiaixada, doncs és clarament hel·lenocèntrica. Ara bé, sense treure mèrit als monuments, que segur que eren molt macos, eh? La llista clàssica, però, es basa en un breu poema escrit pel grec Antípater de Sidó cap allà al 125 abans de Crist. Escoltem-lo. He posat els meus ulls sobre la muralla de la dolça Babilònia, que és un camí pels carruatges. Ei, aturem aquest muntatge que no cola. Ni sabem grec ni tenim el tall, però us puc llegir el poema. He posat els meus ulls sobre la muralla de la dolça Babilònia, que és un camí pels carruatges, i l'estàtua de Zeus dels Alfeus, i els jardins penjants, i el colors del sol, i l'enorme obra de les altes piràmides. Però quan vaig veure la casa d'Artemis, allà entre els núvols, els altres marbres van perdre la seva brillantor. I em vaig dir, des de l'Olimp a part, el sol mai m'ha semblat tan grandiós. Aquest breu poema d'Antípater no és l'única llista. Existeixen altres llistes anteriors, però els textos no han perdurat, només les referències. De la mateixa manera, la llista pateix algunes variacions abans de consolidar-se i passar a la història. Per exemple, Antípater parla de la porta d'Ístar a la muralla de Babilònia i no pas del far d'Alexandria. El cas és que les 7 meravelles eren construccions humanes i que els grecs podien admirar. No es recull cap meravella natural ni cap ruïna, per majestuosa que fos. En part, és per això que es parla d'una vuitena meravella, la Torre de Babel, però no està clar ni que existís. I dit això, ara sí que podem fer la llista completa de dalt a baix. La piràmide de Giza, acabada al voltant del 2570 abans de Crist, és l'única de les 7 que encara resisteix al pas dels segles. Els jardins penjants de Babilònia, construïts al segle VII abans de Crist, van durar poc més de 500 anys. El temple d'Àrtemis a Efes, construït a l'actual Turquia al 550 abans de Crist i enderrocat al 262, també abans de Crist. L'estàtua de Zeus a Olímpia, que va sobreviure una mica més des que va ser construïda al 430 abans de Crist i fins que l'emperador Teodisi II va tenir la brillant idea de demolir-la al segle V. La tomba del mausol a Halicarnàs, que va propiciar la paraula mausoleu. Aquesta va durar més, des del 353 abans de Crist i fins al 1404, quan una sèrie de terratrèmols la van reduir a pols. El Colós de Rodes, que va ser la més efímera, va ser construïda el 282 abans de Crist i en poc més de 60 anys un terratrèmol la va esfondrar. I finalment, el far d'Alexandria, construït per guiar els vaixells que es dirigien a port. Va ser alçat al segle III abans de Crist i va durar fins al 1303, quan va caure enderrocada. Les seves restes van ser reaprofitades un segle després per construir una fortalesa. De la majoria de meravelles clàssiques, se'n conserva una breu descripció literària, però no la seva imatge real. Del far i del mausoleu existeixen dibuixos i descripcions, i també del temple d'Àrtemis. Però hi ha disputes vàries sobre quin tamany tenien aquestes construccions. De les 7, només 3 van ser derrumbades per causes naturals. El far d'Alexandria, el Colós i el mausoleu, per terratrèmols. La resta, totes per la mà de l'home. I quin sentit té, ens podem preguntar, destruir meravelles tan majestuoses com devien ser aquestes? Doncs segurament té tan poc sentit com mantenir una llista de monuments que no existeixen. Per això, no fa pas gaire, es va confeccionar una nova llista, les 7 meravelles del món modern, i la polèmica va tornar a quedar servida. L'any 2007 es va organitzar un concurs internacional per part de l'empresa privada New Open World Corporation per trobar les noves meravelles. Va ser una iniciativa que permetia votar als ciutadans d'arreu del món, buscant una actualització del tot necessària. Els votants es van registrar a la pàgina web de l'empresa i van començar a triar meravelles entre una llista creada per l'organització. Davant de les peticions massives, la llista es va anar ampliant perquè tothom quedés satisfet. De fet, el govern egipci es va emprenyar com una mona perquè la piràmide de Giza entrava al concurs. Finalment, l'organització va decidir declarar la construcció meravella honorífica. I jo trobo que s'ho mereix només per haver aguantat 4.500 anys en peu. Més de la meitat dels països membres de la UNESCO tenien un monument destacat competint per entrar a la selecció final, amb el suport i les pressions dels seus respectius governs. 100 milions de vots van fer el fet, i el 7 del 7 del 2007 a Lisboa es va fer pública la llista davant una enorme expectació. La cerimònia es va retransmetre per més de 160 canals en més de 170 països. Milions de persones atentes als resultats, dels que en sortiria la següent llista. Chichen Itza, la gran piràmide maia a Mèxic. El Coliseu Romà, a Roma. El Crist Redemptor, a Rio de Janeiro. La Gran Muralla de la Xina. El Machu Picchu, al Perú. Petra, a Jordània. I el Taj Mahal, a la Índia. I ja tornàvem a tenir unes noves 7 meravelles per admirar. Fora de la llista final, quedaven monuments increïbles, com els moais de l'illa de Pasqua o l'Alhambra de Granada, entre molts altres. Hauran d'esperar el seu moment. Segur que tard o d'hora hi haurà una nova llista de meravelles modernes. Però, sens dubte, això serà una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la nevada.

I ara per tot arreu on vaig veig la llum, fondres en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès,

0: that's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea es reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: De que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia Palmatí, què tal, com esteu? Ja dijous 18 de juny de 2026. 18, Miquel? Sí, 18. Doncs déu-n'hi-do.
2: 18, 18, Núria, 18. Bon dia.
1: Bon dia, Miquel, què tal? Ara estava en dubte, és 18 o hem avançat massa de pressa? Massa ràpid, pensava jo. Dic, avui no és dijous. Sí, sí, avui és dijous. I és que, clar, jo ara estava allà pensant i preparant el cap de setmana, les propostes que escoltareu al cap de setmana. I com que dissabte ja és 20, diumenge 21, per cert, entra l'estiu, doncs jo ara tenia la dubte si avui era 18, de vegades no sé el dia que visc, perquè aquestes coses de preparar programes, de vegades caic allà on crec, però, o m'imagino, però després no sé si és realitat o no. Clar, treballant divendres, dissabte i diumenge, doncs ara ha entrat aquí als matins una mica despistada. Doncs sí, dijous 18 i Déu-n'hi-do amb aquesta notícia que escoltaven ara mateix els companys de la Xal i que avui és notícia a tot arreu, i és el tema d'aquest material que està prohibit i que durant molts anys s'ha posat a pràcticament tots els edificis, tant edificis professionals o públics, o clar, ara ja el que és públic això ja no queda, no? Però encara jo ara mateix des de l'estudi estic veient un teixat totalment fet amb aquest material, i la veritat és que doncs ha sortit la notícia que tot això s'ha de retirar, i les persones que no retirin aquest material amianto, doncs a l'amiant s'ha de retirar de tot arreu, si no fins i tot les comunitats hauran de pagar una multa que anirà destinada, aquesta multa, a la gent que es dedica professionalment a retirar aquest material, no? Hi ha moltes persones malaltes per aquesta malaltia, la malaltia de l'amiant, i encara sembla mentida que encara tinguem a tot arreu aquest material, no? Clar, s'ha de treure d'una manera especial, això té un cost elevat, i les persones que treballen retirant aquests materials doncs s'han de protegir molt bé. Doncs ara sembla ser que per normativa haurem de treure tot l'amiant que encara hi queda a moltes comunitats, i això s'ha de fer sense dubte. Bé, avui, com dèiem, és dijous, tenim un dia meravellós també, un dia d'aquells de, si teniu oportunitat, doncs potser donar una volta per la platja, un banyito en la piscina, qui tingui la sort de tenir piscina. Ara ja tenim tot pràcticament acondicionat i les piscines municipals obren ja aquest cap de setmana, demà us donaré més detalls, però també durant el cap de setmana ja podreu fer un bany allà a la piscina municipal de Montornès. I aquí estem, com sempre, el Miquel Zafra, i aquesta qui us parla, la Núria Cachano, oi, Miquel?
2: Doncs sí, aquí estem, de dijous ja.
1: Moltes vegades amb la sensació que no hem marxat. Jo aquest matí quan m'he posat els cascos per fer la primera entrevista he pensat, uau, ahir vam marxar, que eren pràcticament les 3 i seguíem gravant. Va ser un non-stop.
2: Jo vaig marxar una mica més tard que tu.
1: Tu vas marxar
2: jo
1: més tard.
2: Jo vaig sortir d'aquí ahir pràcticament a les 3:20, una cosa així.
1: Doncs sí, sí, ja m'ho crec. Ahir, ja veieu, vam aprofitar també per fer un munt de propostes, perquè nosaltres d'alguna manera ens adaptem als horaris dels nostres col·laboradors. La gent treballa, afortunadament, i després, quan surten de treballar, molts ens visiten o treballem amb ells amb diferents possibilitats. I això és el que passa, que moltes vegades són les 3 i encara estem fent gravacions i propostes. Però avui ja és dijous, com dèiem, i Jo, si pogués, sortiria a caminar. Ara ja no sé si fa massa calor, potser, per caminar. Però aquest matí, que la fresca encara hi és, m'agrada molt quan t'aixeques, aquesta frescor que durarà poc, eh? Perquè em sembla que tal i com està el tema climàtic, durant els estius, ni frescor ni anar, de anar, anar, de anar. És veritat que t'aixeques i ja de seguida notes la calor, la caloreta, i aquesta frescor doncs s'acaba molt aviat. Això també degut al canvi climàtic, perquè abans sí que es notava, t'aixecaves pel matí i notaves una mica de frescor. Ara ni pràcticament al matí ni pràcticament a la nit. Aquestes coses van canviant, és el canvi climàtic, i ho notem molt. Els cossos ho noten molt.
2: I els animals també.
1: I els animals
2: també. La fauna també.
1: Ahir, justament, no hi havia manera de que entrés ni una gota d'aire. Ahir ja estàvem a la olla bullint del Vallès i... uau!
2: Sí, ahir al migdia picava. Jo quan vaig tornar cap a casa vaig agafar més una mica de retenció, com no a la P7, que
1: clar,
2: també és com una olla a pressió, i quan hi ha retencions, que normalment solen haver-hi, molta calor ahir al migdia.
1: Feia molta calor, molta però... calor.
2: El sol picava molt fort. A més, pica molt fort pràcticament fins a les 8 del vespre,
1: i les 9. Per això sí, et dic que ahir, quan ja començava a fer-se de nit, encara, obrint ventanes, no corria ni una gota d'aire. Vull dir, feia molta calor ahir. I ja comencem a notar aquesta sensació de que la frescor no existeix. I pràcticament t'has d'anar a Andorra per dir, uai, que fresquito! Perquè...
2: Andorra també fa calor, eh?
1: Sí, sí, però dic
2: també
1: que la nit...
2: el sol.
1: Però a la nit canvia.
2: Ah, no, a l'alta muntanya, a la nit canvia.
1: Clar, canvia molt.
2: Sí. Però
1: aquí
2: durant
1: no.
2: El dia pica també el sol, eh?
1: Sí, i tant.
2: Alta muntanya.
1: Sí, és un calor sec. Aquí és més humit, però sí, sí. Però jo em refereixo a la nit, perquè tu tot el dia tens calor. Però si a la nit tens un respir i ni que sigui pots dormir... Jo no sé si te'n recordes les nits que vam patir l'any passat,
2: sí,
1: però
2: tant,
1: vam patir moltes nits, sí, d'allò de...
2: aquestes nits tropicals.
1: Sí.
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: encara
2: sí.
1: No han arribat, eh? Encara bueno, no han arribat, però...
2: No, però les tenim a tocar, i sí que... Bueno, el que parlàvem, no? Si a finals de maig teníem aquestes onades de calor, el que ens espera ara al juny, juliol i agost, doncs bueno, ja veurem, sobretot el mes de juliol, que normalment és el mes més àlgid, no?, en temperatures, doncs veurem.
1: Ja veurem, a veure com va, sí, sí, sí. De fet, jo el que sí que faig és dormir amb el ventilador. Estones. Estic amb el comandament al llit i l'encenc sense despertar-me massa i l'apago de tant en tant. I així vaig tota la nit, perquè els aires acondicionats per la nit a mi no m'agraden gens.
2: No, a mi tampoc. Jo, de fet, no en tinc, o sigui que no m'afecta el tema de l'aire condicionat.
1: Per dormir. Hi ha molta gent que sí, que dorm. Hi ha molta gent...
2: Jo no podria, eh?
1: L'altre dia...
2: Realment,
1: jo tampoc.
2: No podria.
1: Jo tampoc, però hi ha molta gent que, per exemple, posa l'aire a casa a 26, a 25, tot el dia, i a les 12 de la nit, quan, o les 11, quan va a dormir, l'apaga. I no obre res. I llavors, fiques el ventilador... i amb això pots passar,
2: mica, no?
1: Clar, es manté una mica i pot passar una mica la nit, però si no, hi ha dies que són insuportables. Doncs res, Miquel, anem a repassar, et sembla bé? Una mica l'actualitat.
2: Sí, sí, que a més tenim convidats que venen ara

comenci a fer l'I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindrà en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre la 70% i el 100% del cost del servei. Podeu demanar hora presencial a la OAC Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través de la instància genèrica. Aneu al web municipal montornès.cat, al comandament de l'esquerra, obriu totes les propostes que hi ha i busqueu justament doncs, tràmits. Allà cliqueu i busqueu la instància genèrica i podreu omplir-la. Res, val la pena que si entreu dins la convocatòria d'ajuts de menjador, ho intenteu. Ja podem dir, crec, que han acabat les obres de la rotona d'entrada a Montornès, aquesta rotona a l'Avinguda 11 de Setembre amb Verge del Carme, que han durat quasi bé un any entre el carrer Montserrat i la rotona. Ara comencen més obres. On? Doncs a la plaça de la Font. Les obres de reforma integral de la plaça de la Font i d'un tram del carrer Jacint Verdaguer ja tenen l'empresa consultora al càrrec. L'Ajuntament l'ha adjudicat aquest contracte a l'empresa Servimat SL per un import de 708.000 euros. L'actuació pretén transformar completament l'espai i el redefinirà per millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la qualitat urbana de la plaça, tant com del carrer Jacint Verdaguer. L'actuació a la plaça se centra a la millora de la seva imatge i funcionalitat amb la supervisió de totes les places d'estacionament per afavorir un entorn més segur i accessible. Supressió de totes les places del estacionament a la plaça. També es milloraran els accessos a l'escola i s'ampliaran els espais destinats a les terrasses dels establiments. Es traslladaran els contenidors i s'instal·laran places de càrrega per vehicles elèctrics. El projecte també preveu la incorporació de criteris de jardineria sostenible per incrementar el verd urbà a la zona. Sí, perquè ara verd, el que diem verd, hi ha poc. La reforma del tram de Jacint Verdaguer entre el carrer Estrella i la Joan Miró preveu la seva urbanització com a carrer per vianants, amb la creació de nous espais d'estada i un àmbit específic que faciliti l'accés a l'escola. També es renovarà completament a l'enllumenat i es reservaran espais per a la celebració del mercat setmanal. A banda de les actuacions específiques de cada zona, el projecte preveu millores generals en les xarxes de drenatge, aigua potable, comunicacions i electricitat, així com una actualització dels quadres elèctrics per garantir la seva eficiència i permetre futurs actes festius. També s'actuarà per incrementar l'accessibilitat i millorar la mobilitat dels vianants. Aquest és el projecte a la plaça de la Font i comença doncs, ja pràcticament. I ja sabeu que s'estan instal·lant els nous contenidors a tot Montornès, pràcticament ja hi són, ara Montornès Nord i algunes urbanitzacions. Durant aquest període de prova no és necessari fer servir la targeta ni l'aplicació del mòbil, només cal prémer el botó vermell, esperar uns segons i la tapa del contenidor doncs, s'obre i deixem la bossa de residus i cau dins. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta orgànica, per paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, la orgànica i els envasos. Així ho explicava la regidora, ja la coneixeu, la Mar García, que ens parlava d'aquest sistema.

0: Ens trobarem el contenidor del paper que està obert. Aquest es podrà fer ús sempre perquè evidentment està obert. El contenidor del vidre, que es podrà fer ús sempre perquè està obert. I com a contenidor tancat tindrem el d'envasos. El d'envasos el podrem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. Llavors, com a contenidor tancat tenim també el d'orgànica, que el podem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. I aquell contenidor que realment tindrà una restricció, només es podrà obrir dimarts, dijous i diumenge, és el contenidor de rebuig. Per què es tanca el de rebuig? S'ha demostrat que tancant el de rebuig la gent comença a fer un millor reciclatge.
1: La data pel tancament dels contenidors es farà pública pels canals municipals i s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no teniu les vostres targes, podeu anar a buscar-les a l'oficina d'atenció ciutadana centre situada a l'edifici de l'Ajuntament. I l'Ajuntament, ja per acabar, ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de venda de begudes a la Festa Major. Aquestes barres de beguda a Festa Major normalment les gestionen les entitats i associacions que estiguin interessades que poden presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Les associacions i les entitats intenten recaptar calés mitjançant la venda de begudes a la Festa Major per després poder fer i subvencionar les seves activitats. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar gots reutilitzables i oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament de tarja. Aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí de dijous 18 de juny de 2026. Anem a recordar que avui és el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible. L'objectiu del Dia de la Gastronomia Sostenible és crear consciència per adquirir nous hàbits alimentaris que contribueixin no només al benestar de la població mundial, sinó també a la protecció i la preservació dels recursos que provenen de la Terra per viure en un planeta molt més sostenible. I avui és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. Avui hem convidat el tècnic Marc Colàs i a la tècnica d'immigració Anna Meca. Amb ells parlarem d'aquests discursos que escoltem d'odi, però també parlarem del Dia del Refugiat, que és aquest dissabte. D'entrada us dic que cada 18 de juny es fa una crida a contrarrestar l'odi i promoure la llibertat d'opinió i d'expressió a tot el món. I això és el que celebrem avui. També és el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, el Dia Internacional del Sushi, el Dia Mundial contra la Incineració, el Dia Internacional del Falafel, el Dia Internacional del Pícnic, el Dia Mundial de l'Orgull Autista i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui és Santa Andreu, Eteldreda, Osana, Isabel, Ciriaco i Ediltrudis. Doncs felicitats a totes les persones que avui celebren el dia del seu sant, tant com a totes les persones que avui estiguin de celebració. Conchi Ruiz, felicidades. José Luis Garrido, felicidades. Luis Cámara, felicidades. Teresa Rocamora, felicidades, felicidades a la Tere. Sonia Fernández, felicidades, Sonia. Diego Sánchez, felicidades, Diego. Felicidades a todas las personas que hoy celebran el día de su aniversario, per molts anys. Ràpidament us dic que avui escoltarem a la Yolanda Martínez, que des de la biblioteca ens porta molta teca i avui ens parlarà d'activitats i de lectures. El tècnic de cooperació internacional, Marc Olàs, i la tècnica de polítiques migratòries, Anna Meca, parlen avui justament del Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi que se celebra avui i també el Dia Mundial del Refugiat que se celebra dissabte. Els escoltarem aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I avui parlem de cinema, d'estrenes i de novetats. Tot això a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem directament a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui les temperatures baixen lleugerament, però es manté el temps estable i també serà un dia càlid. Màximes de 35 graus a Manresa, 34 a Vic, 33 graus a Igualada, Sabadell i a Rubí, 29 a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 27 graus a Mataró. Durant els pròxims dies pujaran les temperatures, especialment al cap de setmana. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 1110.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: El Fons Català de Cooperació, del qual Montornès en forma part, ha elaborat un manifest amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El tècnic de Cooperació Internacional, Marc Colàs, i la tècnica de Polítiques Migratòries, Anna Meca, ens acompanyen avui a les mañanes per parlar d'aquest tema. 18 de juny, Dia Internacional per contrarrestar els discursos d'odi, i 20 de juny, Dia Mundial del Refugiat. Tot va una mica lligat i per això avui parlem del tema. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I avui tenim l'Anna Meca, tècnica de Polítiques Migratòries. Anna, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs parlem, expliqueu-me una mica, perquè tornem a trobar-nos un any després i un any després i un any després, ja portem uns quants, sense, sembla ser que massa avenços. Esteu aquí per parlar de les darreres situacions de les persones en situació de vulnerabilitat i em sembla, o tinc la sensació de que encara hi queda molt camí per recórrer per canviar aquesta realitat, sí o no?
1: Començo, eh?
0: Sí.
1: Doncs, per descomptat que sí, vull dir, tu ho acabes de dir, Núria, en el sentit de que fa un any, justament, parlàvem d'això, no hem deixat de parlar durant aquests 365 dies, que van passar del 20 de juny a ara, per descomptat, i has comentat el tema del manifest, a través del Fons Català de Cooperació, que si t'agafes és pràcticament calcat
0: el de
1: l'any passat, perquè, fora broma, en el sentit de que, hosti, si l'any passat comentaven de que ara mateix més de 120 milions de persones, això l'any passat, 2025, 120 milions de persones estan obligades a fugir de casa seva per qüestions com la guerra o com persecucions polítiques, discriminacions de tot tipus, això ara mateix en un any ha passat de 120, que són les que tenen comptabilitzades, a 130 milions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Estem parlant de gairebé un 10% més.
0: Més.
1: I sí, estem reproduint allò que va passar fa un any, però s'està incrementant, doncs, en aquest sentit, aquest tipus de situacions, i afecten a moltes més persones, no?
0: Ara parlàvem amb l'Anna dels discursos d'odi, del dret a asil, de com aquestes persones viuen aquesta situació. És veritat que moltes vegades la ignorància que tenim cap a la immigració ens porta a tenir pensaments potser no massa adients, no, Anna?
2: Sí, totalment. Al final també hem de tenir en compte que els discursos d'odi no només són paraules. Els discursos d'odi també són fets, és legítim els prejudicis, és alimentar una mala convivència, és afavorir, doncs, a les desigualtats, no? I intentar, doncs, fer menystenir a l'altre, menystenir el que tinc a davant, quan precisament les persones refugiades, les persones migrades, són persones de les més valentes que hi ha en aquests països, que s'han atrevit a marxar i a buscar una nova vida, no? Per tant, és totalment el contrari del que aquí s'intenta fer amb aquests discursos d'odi constants que sentim a tot arreu, televisió, ràdio, xarxes socials, perquè és constant.
0: Sobretot, no? Mm-hmm.
2: És constant, exacte. Mm.
3: Sí, sí.
0: Marc, ara parlàvem també que, a més, doncs, d'aquest manifest que més o menys cada any seguim, també es parla de la creació de centres. Explica'ns una mica què és això de la creació de centres, que a mi m'heu deixat una mica sí. Fora de joc.
1: Bueno, suposo que en aquest sentit l'Anna Meca també té moltes coses a dir, però això és fruit del pacte de migració i asil de la nostra estimadíssima Unió Europea, que no sé si finalment haurem de fer cas als anglesos, perquè van fotre el càmera amb el seu Brexit ara fa uns quants anys.
0: Sí.
1: Si més no, ja no formen part d'aquest pacte de migració, que és absolutament vergonyós, perquè en aquest sentit estan animant els països membres de la Unió Europea. Aquí cal dir, amb la honrosa excepció d'Espanya, que de moment el president del govern s'ha pronunciat en contra de la creació de centres d'acollida de deportació fora de la Unió Europea. És allò que inicialment la primera ministra italiana, la Meloni, en aquest sentit, va comentar...
0: Meloni,
1: que finalment no va fer. Vull dir que era la gran aposta de la seva política ultraconservadora, va veure que hi havia molta gent que estava en contra del què, sembla ser que també van trobar dificultats als països on volia implementar aquest tipus de política, en el sentit d'implementar doncs, els centres aquests de persones migrades, i al final no és que hagi desistit, però sí que s'ho està repensant. I en canvi el relleu l'agafa la Unió Europea, diu, bueno, aquí hi ha massa gent, anem a tractar això de la manera més bueno, resolutiva possible, i aquí llavors resulta que moltíssimes persones estan afectades per aquest tipus de situacions. Vull dir que poden agafar una persona pel seu fet de ser persona doncs, no nacionalitzada o fins i tot nacionalitzada, perquè això també és molt similar als ICES famosos dels Estats Units, i fer-la fora.
0: Estem parlant de gent sense papers?
1: Gent que està
0: hi ha més ítems.
1: Sí, gent que està pendent doncs de la seva regulació, perquè ha demanat asil a un país determinat. Estem parlant justament d'això. Més, i abans us he compartit en un dels articles que evidentment periodistes bastant acreditats comenten i molt contraris a aquest tipus de polítiques, que s'estan ficant amb persones que ens arriben de fora, i la majoria comencen a dir perquè hem de fer fora aquesta gent, han d'estar reclusos en determinats centres doncs en aquest sentit de reclusió de persones migrades, perquè poden representar un risc per la seguretat. Això qui ho determina? Quina mena de població ens arriba?
0: Clar. I fins i tot ens explicava l'Anna que poden separar famílies.
2: Clar, i tant, si resulta que, pel que sigui, se'n va un adult, aquest adult pot estar aquí perfectament integrat, és a dir, pot formar part del... pot ser un veí nostre, de Montornès, que pel que sigui, el poden ficar en aquests centres i enviar-lo a una altra part del món, enviar-lo allà on aquesta normativa...
0: I on són aquests centres? Perquè m'heu explicat que estan fora de la Unió Europea. Mm-hmm. I també el Marc ha quedat molt clar que Espanya no s'ha adherit a aquesta intencionalitat que té la Unió Europea. Mm-hmm. Per tant, les persones que ens puguin estar escoltant ara mateix tampoc generem alarma, perquè no és el cas d'Espanya, no?
1: Bueno, però no és el cas d'Espanya, en el fet que políticament s'han pronunciat d'aquesta manera, però hem de pensar que Espanya forma part de la Unió Europea i és un reglament que afecta a tota la Unió Europea. Mm-hmm. Ara està governant doncs el senyor Sánchez, però d'aquí 4 dies podria ser perfectament un canvi de govern i que aquest govern decideixi que sí.
0: Que fem el mateix.
1: Vull dir que en aquest sentit no és per fer por a ningú, però és una realitat tal qual. Mm-hmm. Llavors aquí el que cal fer és activar polítiques d'acollida amb garanties i ja està, i s'ha acabat el broquin, i no buscar excuses barates de mirar de culpabilitzar tercers. Per què? Per quina raó? Pel seu color de pell?
2: Clar, és que si ens... O sigui, per veure la contradicció, no? Hem començat, no? El programa començaves dient, ostres, avui també parlem del Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, el 18 de juny. Aquell dia es va establir el 2021 a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Sí. I ara estem parlant, no?, del fet de que tot aquest tipus de dispositius el que fan és dir, ei, les persones migrants són perilloses, les persones migrants que venen aquí ens venen a ferir, ens venen a robar, ens venen a... perquè no hi ha un motiu aparent perquè aquestes, o un motiu realment penal per ficar aquestes persones en aquests tipus de centres. Fa uns anys, de fet, hi ha un vídeo que ho explica molt bé, no? A Madrid, la Policia Nacional rebia una espècie de gratificacions cada cop que buscaven i trobaven una persona que podia estar en tràmit de renovació del seu NIE, que el seu NIE és el número d'identificació d'estranger, de la seva regularització, per ficar-les en aquests centres. Clar, va haver-hi, eren unes redades brutals, perquè volia dir que cada mes, doncs jo què sé, no sé quan ascendien aquestes gratificacions.
0: Però això és una mica el que està passant als Estats Units, no?
2: Totalment. És a dir,
0: aquí camuflat.
2: Bueno, ara això parlo de fa uns anys, és a dir, no és una cosa
0: no actual,
2: però sí que és veritat que, i ara no vull equivocar, no sé si va ser el Ramadà de l'any passat o fa 2 anys, que una estació de Renfe de Catalunya es va situar la policia per totes aquelles persones que baixaven del tren amb l'objectiu d'anar a la mezquita a resar. i marxar al seu municipi, es van posar a demanar permisos de residència a tothom. I això fa 2 anys. Vull dir que no estem tan lluny d'això. Segons aquest tipus de polítiques, és tota aquella persona que no tingui el permís de residència en vigor, pot passar a aquests centres. Per tant, una persona que no tingui el document, és a dir, és com si a mi, per no haver renovat el meu DNI d'espanyola, em digués la policia, vine, que t'empresono, però no t'empresono a Barcelona. Et porto a no sé quin país de l'Àfrica, i dius, un moment, parem màquines. A més, amb el fet que normalment no hi ha gairebé ni dret a la defensa perquè no hi ha temps, perquè són aquestes coses que fan, que en diuen en calent, que de seguida et porten, i clar, en ocasions no has pogut ni avisar la teva família. Hi ha famílies de vegades que estan desesperades buscant i no saben que el seu familiar està ingressat en un centre d'aquest tipus. I s'entenen al cap dels dies, ostres. I però després, sí, des de les Nacions Unides, no? Defensem, no, contra els discursos d'odi. Un moment.
3: Parem, no?
2: Parem màquines, perquè què estem fent?
3: Aclarem-nos.
2: Clar, què estem fent, no? Amb totes aquestes polítiques. Estem legitimitzant, doncs, tots aquests discursos d'odi, que clar, que al final, si des de dalt són aquestes polítiques, què esperem que faci la gent a baix, no? Bueno, doncs reproduir.
1: I vulneren tota mena de drets humans, vull dir que en aquest sentit hem de comptar amb això, vull dir que els drets humans es van aprovar doncs, perquè siguessin respectuosos i igualitaris, no? I això no està passant.
3: Marc i Anna, des de la nostra, des del nostre municipi, com encarem aquesta situació des de l'administració pública, des d'aquí, des de Montornès, clar, estem parlant d'una situació a nivell europeu i a nivell mundial, no? Però la petita administració què pot fer? Com pot conviure amb aquestes lleis i regulacions?
1: Home, jo penso que per començar, justament fent això que estem fent ara, no? Difondre, donar a conèixer, dues persones en aquest sentit en representació a la institució municipal, una tercera que ens fa una entrevista, parlem una mica de tot plegat, vull dir, això per començar, vull dir, intentar sensibilitzar, per descomptat que en aquest sentit moltíssimes persones, professionals i no professionals, persones voluntàries fins i tot, que estan adherides a moviments pacifistes i tot plegat, doncs estan reclamant justament que es facin canvis importants i estructurals, perquè no deixen de ser estructurals. Vull dir, que des de l'àmbit del periodisme respectuós, que pugui doncs, contrastar determinats discursos, vull dir, que sigui ètic, és que no estem demanant res de l'altre dijous. Evidentment, si parlem de les xarxes, en la qual els mitjans de comunicació tenen moltes coses a dir, necessitem una alfabetització digital com cal, vull dir, que sigui crítica amb aquest tipus de discursos, perquè això és molt fàcil, jo me'n puc apuntar a qualsevol cosa que surti per la xarxa sense coneixement de causa, perquè mira, com que crida més que l'altre, o és més guapo, o és més popular, o és més no sé què, doncs ja em va bé. Doncs tot això s'ha d'anar treballant. Vull dir, jo crec que des de Montornès, des de l'àmbit local, des de les entitats locals, es poden fer moltes coses. I el Consell de Cooperació del municipal doncs està plegant a persones de tota condició, persones que en aquest sentit representen a entitats del municipi, siguin nascudes aquí o siguin nascudes a fora. Una de les associacions que està formada per persones de fora i que en aquest sentit ho volen reconèixer d'aquesta manera és la diàspora de Colibantang, i es diu diàspora, vull dir que ja en tot cas en el seu títol de com a associació ja diu que són de fora, però el seu principal objectiu és el que anomenen ells la integració i sobretot donar oportunitat a la gent jove. Aquestes persones que són del Senegal, que porten molts anys visquen aquí a Montornès i al territori, perquè no només són de Montornès, escolta'm, estan parlant i estan dient tot això. Doncs per aquí hem de començar, no?
3: La regulació d'immigrants afecta directament als refugiats?
2: Sí, la llei d'estrangeria, la llei extraordinària, sí que ha contemplat, diguéssim, que hi ha com dos vies per regularitzar. Per aquelles persones que han estat o que són actualment sol·licitants de protecció internacional i aquelles persones que potser no ho han estat i que poden accedir per primera vegada, si compleixen certs requisits, doncs accedir per primera vegada a aquesta regularització de la seva documentació legal, de la seva situació administrativa.
3: Això és fàcil, és complicat? Hem vist cues a l'inici de tot aquest procés?
2: Sí.
3: No sé, com ha anat? Com bé. Va? Com va?
2: Perquè, sí, perquè encara no ha acabat. No? Exacte, exacte. Hi ha plaç per presentar-se fins al 30 de juny. I bé, aquelles persones que mínimament poden tenir xarxa, familiar, social, que en bé, perquè si no han tingut documentació legal, doncs han pogut anar treballant i tenir com uns calerons a la butxaca, s'han pogut presentar d'una manera, diguéssim, senzilla, d'acord? Poso cometes, però hi ha moltíssima gent vulnerable que per no saber ni per on començar, perquè realment tot el tràmit administratiu és complex. És complex i et perds en... Però el document on l'haig d'anar a demanar? On l'haig de presentar? Com demano una cita? O sigui, el tema de la petició de cita segueix sent des de fa molts anys un drama. Bé, el tràmit, clar, en referència o en diferència de la llei general, han facilitat altres maneres de presentar, però tot i així, per una persona que pugui no conèixer l'idioma o potser coneixes l'idioma però desconeixes com funciona l'administració pública espanyola, realment és un viacrucis arribar i presentar. I ara dius, vale, acabem el 30 de juny. Ara comencem a veure algunes primeres resolucions provisionals, però quants requeriments hi haurà de documentació, dificultat? Clar, tothom ha hagut de presentar uns antecedents penals d'origen traduïts i legalitzats. Això costa molts diners. Estem parlant que documents... I tenint en compte que hi ha països que potser no els estan ni emetent. Clar, vés a Sierra Leona, a veure qui et diu, no?, on pots obtenir aquest document. O sigui, hi ha gent realment que dintre de la migració estan als marges. Gent que pot estar realment en un nivell de pobresa tan bèstia que és com, bueno, a mi primer haig de buscar-me què menjo avui i ja pensaré d'on obtinc aquell document d'aquest...
3: Allò que pareixia, que semblava que era superfàcil, no?
2: No.
3: És supercomplicat.
2: És molt complicat. És molt complicat perquè jo us dic, més enllà de l'idioma, és entendre el funcionament, entendre què és el que haig de presentar, de quina manera
3: us
2: ho haig de presentar.
3: Us han demanat ajuda a l'administració aquí, local? Sí,
2: sí,
3: no?
2: Pensem que també aquí a l'Ajuntament tenim contractat el servei d'assessorament jurídic, en el que no presentem tràmits, però sí que fem assessorament. Aleshores, un dia al mes tenim a l'advocada d'estrangeria, doncs que ha anat, bueno, hem atès, no sé, a moltíssimes persones i jo alhora al servei d'acollida, a les cites presencials, que normalment només faig el divendres, pues gairebé diria 24/7, perquè realment el que interessa és que aquestes persones tan vulnerables, clar, és que estem a la roda, per què són vulnerables? Doncs perquè, tot i que molta gent els ha dit vine a treballar amb mi, al no disposar de permís de treball,
3: clar,
2: ja no han pogut anar a treballar.
1: Clar.
2: Si jo haig de buscar un treball amb B, dia que no treballo, dia que no cobro. Clar, estem parlant de tot això, estem parlant de que aquestes persones, un cop tinguin el permís de treball, ostres, tindré un contracte, tindré una estabilitat econòmica que em podrà permetre llogar-me un habitatge. És que parlem de mínims, o sigui, d'una piràmide de Maslow, realment, de coses molt bàsiques, no? Però, bueno, seguim treballant i tant de bo...
3: Parlarem. Sí? Anna, ho deixem per un altre dia i sí, quedarem i parlarem d'aquests processos de regularització extraordinària que ara mateix estan en actiu fins a finals de mes. Tornem a la crisi de refugi, d'aquesta situació, no?, que suposo que també empitjora en quant als conflictes, perquè al final tot influeix, el medi ambient, els conflictes, això fa que els processos aquests migratoris siguin encara més complicats, no?
1: I encara ho seran més, vull dir, perquè un dels factors també importants és tota la qüestió vinculada al canvi climàtic. I hem de pensar que això està passant arreu. I per descomptat també ens ha arribat a nosaltres, malgrat que hi hagi molta gent que és molt negacionista en quant al tema aquest, no?, per reconèixer una realitat que és la que és. Vull dir, ara aquesta primavera, inici d'estiu, és super irregular, això. Hi han dades que demostren que és excepcional. Llavors, això és complicat. Llavors, tens moltíssima migració que per qüestions de, per descomptat, vinculades al canvi climàtic, perquè representa tot, increment de temperatures, tot plegat. Clar, evidentment, gent que viu el dia a dia de les seves collites, de les seves no sé què, doncs allà no es pot quedar més temps i ha de fugir de casa, a banda de moltes més coses, no? I això anirà increixent. Hem parlat abans de que hem passat de 120 a 130 milions de persones que en aquest sentit migren del seu país d'origen. Bueno, doncs, per descomptat, és un drama molt important i que hem de fer el possible per poder acollir a qui sigui. Estem parlant de que el món, que som 8.000 milions d'habitants, 8.000 milions d'habitants, si migren en tot cas 130, 140, 150 milions, escolta'm, no és possible poder-los acollir en condicions, i que processos, com ha comentat abans l'Anna, aquest via crucis, i més que va superbé perquè fa 4 dies que ha estat el, bueno, 2 dies, no?, que ha estat el papa per aquí, en aquest sentit, bàsicament. I què anava parlant? Doncs sobretot la política de persones migrades, de refugiades, doncs hauria de ser constant. Amb independència que puguis estar més a prop o no, amb els empara, no? Però és una realitat, i almenys algú ho ha de dir.
3: Ni que sigui el papa, no?
1: Ni que sigui el
2: papa. Tot ajuda sempre. Aquests discursos sempre ajuden, vinguin d'on vinguin.
1: I tant que sí. Vull dir, llavors què? Els conflictes bèl·lics continuen i s'incrementen. Vull dir, escolta, sembla ser que es solucionen 4 dies el tema de l'Iran, el tema del Líban, el tema de, no, de Gaza, d'Ucraïna, per parlar de països més o menys europeus o més occidentals, i resulta que no és així. Que passa el temps, i això continua creixent, evidentment, atès de l'armament tan sofisticat, arriba arreu, vull dir, perquè ara fa 4 dies va arribar un dron a Romania, va arribar 4 dies fa a Bielorússia, no, clar, vull dir, en tot cas, si ens descuidem, afectarà a qualsevol país de qualsevol lloc del món.
3: No sé què podem fer des de l'altre costat, no? Com a veí o veïna del nostre poble, com podem ajudar, què podem fer, com podem canviar aquesta mentalitat, no? Que sembla que és el que més costa, perquè sempre són els mateixos discursos.
1: Jo que ens penso, jo en aquest sentit també suposo que l'Anna estarà amb mi, en el sentit de que són els fàcils, els gratuïts, els que, escolta, perquè no vull potser contradir a un amic meu o un conegut meu que està dient vés a saber què, t'explicant de vés a saber qui, vull dir, no m'hi posaré a jo dir-li, però què estàs dient, no?, en aquest sentit. I és allò, ja tinc prou feina de fer la meva feina, arribar a casa, no sé què, no sé quantos, que ara si m'hi he de ficar amb això, i escolta'm, pues som-hi, vull dir, nosaltres ja fa anys des de Montornès, des de l'àmbit de la cooperació, que tirem endavant una campanya de persones refugiades, i que enguany arribarà la seva 10a edició. Doncs està passant tota la població, l'alumnat del secundària,
3: és molt important, la base, no?
1: L'escola, no? I allà
3: canviar la mirada, allà a l'escola,
1: correcte, i allà trobes en determinats posicionaments d'alumnes que de manera totalment lliure expressen les seves discrepàncies en determinades situacions, bé a favor o bé en contra. Bé a favor o bé en contra, en el sentit de que, hòstia, m'estàs acusant de que hi ha molts negres i resulta que si et, un nano de 16 anys, i resulta que si et mires al costat teu, el teu company com és? Ja, però aquest és col·lega meu. Vull dir.
3: Ah, clar.
2: Potser és l'únic que coneixes.
1: Sí, segurament.
2: No? Tot sovint.
3: Llavors, és que les coses canvien quan es coneix la persona, no?
1: Aquí.
2: Totalment. Clar, és que al final combatre els discursos d'odi és que crec que hauria de ser un deure humà, no sé com dir-ho, de totes les persones, almenys de posar-ho sobre la taula. Escolta, això que estàs dient no m'agrada, o no em sento bé, a vegades, com diu el Marc, no? Per a vegades no crea un conflicte amb el nostre amic, la nostra amiga, aquells sopars també familiars, que dius, ostres, el cunyau, no? Ara ja ha deixat anar un altre, no? Doncs potser no riure aquestes gràcies, doncs ja seria un gran pas. Clar, pensem que les persones refugiades al final no han marxat per voluntat pròpia del seu país. No perden la llibertat perquè els hi ve de gust. O sigui, realment estan fugint d'una situació molt greu. Aleshores, una mica, jo convido, no, a reconèixer la fortalesa d'aquestes persones d'haver marxat. Avui, per exemple, feia una entrevista d'acollida a dues persones que acaben d'arribar de Colòmbia, que m'explicaven, l'extorsió és molt bèstia. Què passa? Que això els governs no ho reconeixen. Per això aquestes persones ja no demanen ni l'asil, perquè els governs no reconeixen que allà estigui passant això. Clar, què passa? Que em deien, ostres, ara he arribat aquí i ara veig la dificultat doncs d'això, de, ara aquí, de sobreviure. No? Gràcies doncs, a la xarxa social que tenen i de més, doncs estan vivint a casa d'una altra noia colombiana que els ha dit, jo he passat per això, vine que jo t'acullo, i ja anirem fent, ja anirem a veure, fa 15 dies que han arribat. Les cares que tenien era de d'estar fora de lloc total, de dir, Déu meu, i ara què? Ara cap on tiro? Perquè allà no puc tornar perquè sé el que m'espera, que és potser que tornin a segrestar el meu fill per demanar-me diners. O sigui, estem parlant d'això. Per tant, aquestes persones que decideixen trencar amb tot, gent llicenciada, gent amb llocs de feina d'alta qualificació a països d'origen, marxen perquè tenen por de que els hi facin mal, de la seva integritat física. Per tant, reconeguem la valentia d'aquestes persones, que jo potser només he emigrat d'un poble al poble del costat, no? Per tant, reconeguem això i reconeguem que aquestes persones poden aportar al nostre municipi moltíssim, però com tu bé has dit, potser parem per poder escoltar i conèixer qui és el nostre veí o veïna. Els discursos de dalt pot costar molt canviar-los, però en el meu dia a dia jo puc escoltar el que tinc al costat, puc convidar-lo o convidar-la a fer un cafè o dir bon dia, i a partir d'aquí vaig coneixent i així poder doncs, anar fent comunitat i convivència.
1: Sí, sí. Mira, tinc aquí davant la publicitat del Vacances de Sant Pau, que en aquest sentit és una gran oportunitat doncs, per conèixer el de fora, entre cometes, perquè és una experiència única en el sentit que pots acollir durant 2 mesos una família, qualsevol família de Montornès, amb ganes, pot acollir un infant entre 8 i 12 anys, val, durant els mesos de juliol i agost, i conèixer la seva cultura, conèixer la persona, un infant d'aquesta edat, per què ha de marxar del seu país en el sentit, que a més és un país no reconegut, en el sentit de que necessita fer-ho, que conegui d'altres realitats, i és bueno, aquest intercanvi, vull dir, aquest coneixement mutu per veure la riquesa que té aquest tipus de situacions, no? Jo convido a tothom, no? Vull dir, escolteu, doncs tothom que tingui ganes, doncs que pugui acollir durant aquests 2 mesos...
3: Un nen o nena sahrauí, no?
1: Correcte, una persona sahrauí, vull dir, menor d'edat, entre 8 i 12 anys, durant aquests 60 dies aproximadament que romandrà aquí.
3: Això és el que podem fer des d'aquí.
1: Una de les tantes coses que podem fer.
3: Una de les coses, no?
1: Una de les tantes coses que podem fer.
3: És interessant. De totes maneres, any rere any ens trobem i ens trobem desafortunadament amb missatges d'odi i també doncs, aquestes alternatives que donen la Unió Europea que ens deixen una mica fora de joc.
1: No, és que, a més, permetem que comenti també, i que em sembla especialment greu, de que fa 4 dies sentíem de que han tornat a iniciar converses amb el govern talibà de l'Afganistan. Un govern que està menyspreant el 50% de la població pel fet de, que ser, de ser dones i que es posin a negociar amb ells és una cosa que no té nom.
3: Brutal. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, estem ja pràcticament fora de joc. Sí que hi ha una frase amb la que acaba aquest manifest, perquè el refugi és un dret i l'acollida digna, una obligació, i potser ens hauríem de quedar amb una frase en positiu i tenir en compte que estem aquí i el que volem és donar visibilitat a tota aquesta situació i no passar de puntetes.
1: I tant.
2: Sí, al final acollir és generar oportunitats, vincles i sentiment de pertinença a la societat d'acollida on acabo d'arribar i obrir els braços, no?
1: Sí, sí.
3: Doncs totalment d'acord, Marc, Colàs i Anna Meca, gràcies per ser amb nosaltres, se'ns ha acabat el temps i fins aviat.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
2: Doncs avui ens anem a la biblioteca i parlem amb la Iolanda Martínez. Iolanda, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Doncs un plaer recuperar-te també aquí als matins i parlar una estoneta amb tu. Què tal?
3: Bé. Bé, aquí passant el matí preparant activitats per l'estiu. Uh-huh. L'estiu, que ja estem a l'estiu.
2: Sí.
3: Per aquests, ara quan acaba l'escola estem preparant activitats aquí a la biblioteca per tots els públics. I mirant una miqueta avui també les notícies, perquè ahir es van donar els premis, el Premi Llibreter. Uh-huh. I hem tingut una grata sorpresa al conèixer la guanyadora del llibre infantil.
2: Doncs va, dona'ns els detalls i tampoc oblidem que la biblioteca és refugi climàtic.
3: Exacte.
2: I durant l'estiu no hi ha res millor que anar i passar una bona estona. Premi Llibreter, explica'ns.
3: Sí. Mira, el Premi Llibreter és un premi anual que els llibreters de Catalunya trien llibres que són els millors, segons el criteri dels llibreters, que són el jurat en aquest cas, és el llibre que consideren que està millor escrit i que més els ha agradat de diferents categories. Tenim la categoria de novel·la, la categoria de filosofia, categoria de poesia i també tenim la categoria d'àlbum il·lustrat i categoria de millor novel·la infantil i juvenil. En aquest cas, avui doncs ha arribat, ahir al vespre ja vam saber que la guanyadora és la Tina Vallès.
2: Uh-huh.
3: És una escriptora que estimem molt, tots els que ens agrada la literatura infantil, té uns llibres que són magnífics, també té alguna novel·la per adults, però els seus llibres infantils estan molt ben escrits i són molt originals. Nosaltres la vam tenir justament al maig per fer la cloenda del Club Infantil, va venir aquí a la biblioteca.
2: Uh-huh.
3: Perquè vam llegir un llibre seu que es diu Els pòsits del senyor No hi soc, i és un llibre que va agradar molt a tots els infants que participen dels nostres clubs. I a més també ha sigut la que ha escrit aquest any la Cantània.
2: Uh-huh.
3: que és on participen totes les escoles, en aquest cas els d'aquí de Montornès van a l'auditori de Granollers, i aquest any era l'últim rellotge, i ella va ser la que va escriure la lletra d'aquesta Cantània, que s'han fet a tot Catalunya, de totes les escoles. I això que se sale la Tina aquest any. Sí, i amb el llibre que ha guanyat es diu Cartes Imprevistes.
2: Cartes Imprevistes.
3: Sí, uh-huh. És de l'editorial Ànima Llibres i el tenim aquí a la biblioteca. Personalment, jo quan el vaig veure em va semblar un llibre molt, molt original, perquè és un llibre, com diu el títol, és un llibre de cartes, i són cartes que s'escriuen a diferents subjectes de la casa, objectes quotidians, s'escriuen entre ells. Per exemple, hi ha la carta del drap de cuina, la tovallola de mans.
2: Uh-huh.
3: I són històries curtes. Llavors hi ha la carta de l'agulla d'estendre número 17 a totes les agulles del cistell. I és molt original, està molt ben escrit, no ens havíem trobat res com aquest estil de llibre, escrit amb cartes, i són cartes curtes que són d'una pàgina, dues pàgines.
2: Uh-huh.
3: I totes són divertides, i llavors té un... Entre aquestes cartes estan la història, està molt, molt ben lligada, perquè després es responen entre elles. I és un llibre molt, molt bonic. Les il·lustracions de la Mercè Galí, que també són molt, molt xules. I això, que felicitem. No sé si ens escoltarà o no la Tina, però estem molt contentes d'aquest premi que ha rebut.
2: I Iolanda, no sé si t'agafo, però tens el llibre a la mà?
3: Sí.
2: I tens algun inconvenient en llegir una d'aquestes cartes?
3: Vamos a ello.
2: Va, vinga, que ens agradaria saber també una mica escoltar com escriu la Tina Vallès.
3: Sí.
2: I com la interpretes tu?
3: Vale.
2: Perquè tu ets una seguidora d'aquesta escriptora, t'agrada molt
3: sí,
2: i estàs contenta.
3: M'agrada molt. Llavors té una novel·la per adults que es diu La memòria de l'arbre, que és sobre l'Alzheimer i està molt, molt ben escrita. És una novel·la molt, molt emotiva. I és... bueno, que la vaig llegir ja fa molts anys
2: sí.
3: I em va agradar molt. I també que amb la Tina coincidim un cop al mes a Barcelona perquè tenim un club de lectura d'adults sobre llibres infantils. És una persona superdivertida amb una imaginació desbordant i que estar amb ella és un regal, realment.
2: Doncs vinga, va, parlem-ne.
3: Mira, doncs us llegeixo la primera, no? Que és Carta del drap de cuina a la tovallola de mans. I comença, tovallola de mans, al costat de la pica del lavabo. Estimada tovallola de mans, no saps com t'envejo, sempre fas olor de sabó, perquè ella se t'aixuga les mans un cop ja les té netes. No m'agrada gens ser un drap de cuina. Ahir la humana va netejar un grapadet d'aceitons. Després es va esbandir els dits a l'aixeta, sense ni gota de sabó. I llavors se'n va aixugar sense miraments, i ara faig pudor de peix. Però és que abans d'ahir li va caure una mica de suc del pot d'olives a terra i saps amb qui ho vaig netejar, no? Doncs exacte, amb mi. Quin fàstic! És clar, com que no la veu ningú, des de que viu sola, només sóc feliç quan surto de la rentadora i m'estén tot net al sol. Però sé que serà poca estona, que de seguida tornaré a penjar en un racó de la cuina. I llavors m'agafa per lamentar-me. Em penso que totes les agulles d'estendre del cistell estan tipes de sentir-me. Ahir, l'agulla 23, la vaig notar especialment nerviosa i ara em sento culpable, però no puc fer-hi res. Sóc així, fastiguejat i amb farum d'aceitons al drap de cuina.
2: Doncs sí, quina imaginació, no?
3: Sí. I totes les cartes són doncs, d'objectes quotidians de casa,
2: de casa.
3: Doncs, que es van escrivint... cartes entre ells, doncs per parlar de queixar-se en aquest cas.
2: Sí, sí, estic pensant jo en el meu drap de cuina i la tovallona i dic, clar, amb tota la raó, no? Però no hagués pensat mai jo.
3: Pues mira,
2: està molt bé, està molt bé.
3: És divertit, és molt divertit, sí.
2: Doncs la Tina Vallès, que arriba a l'estiu i és una bona proposta per gaudir de la imaginació, no?
3: Exacte. I, bueno, i després dic que també hi ha ha sigut el guanyador del Premi Llibreter, però resulta que hi ha uns altres premis que són els Premis Atrapallibres, que són uns premis que es fan cada any i són molt xulos, que ens agraden especialment perquè el jurat no són escriptors, no són editors, sinó que són infants de tot Catalunya. Fan el jurat. Llavors, surten tres finalistes per edat i llavors es van llegint els llibres o a biblioteques dins de clubs de lectura o a les escoles i durant el curs es van fent trobades amb autors i llavors ara al maig doncs, es dona el premi al guanyador de les votacions que han fet tots els nens i nenes que han participat d'aquest premi. És un premi molt maco perquè s'involucren molt des de les escoles, llavors coneixen tota la faceta de lo que és escriure un llibre i formen part del jurat que es fa en un teatre i llavors és una activitat molt, molt xula. Doncs van fer els guanyadors fa dues setmanes, tres, i ja van sortir els finalistes per l'any vinent. Llavors a les escoles, ara quan comencin al setembre o octubre, doncs poden llegir els tres llibres i llavors votar a finals d'abril-maig quin és el que més els ha agradat. I de l'edat de 10 anys, doncs està aquest de la Tina Vallès també.
2: Molt bé. Doncs més dades que ens dona la Yolanda i que ens porta a gaudir de la literatura infantil. Més coses, Yolanda?
3: Bueno, més cosetes. Si vols anem directament a les activitats que tenim.
2: Que tenim a la biblioteca i al Llegir té premi.
3: Sí, exacte. Mira, comencem amb el Llegir té premi. Nosaltres ja fa anys que participem com a biblioteca, participen els infants, no? Però nosaltres dinamitzem i intentem doncs, que quants més millor no? d'infants del poble doncs, que participin d'aquesta activitat. És una activitat de foment de la lectura i poden participar infants de 8 a 18 anys, des dels 8 fins als 18. Llavors, en què consisteix? Doncs consisteix, primer, a registrar-se a la plataforma.
2: Això és indispensable, eh?
3: Sí, es diu Llegite Premi, la plataforma. A l'hora de registrar-te es demana el número del carnet de la biblioteca i el codi personal de cadascú. Si algú l'ha oblidat o no en té, doncs es pot passar per aquí i nosaltres li generem un enllaç per poder-se crear un codi personal, que és molt ràpid.
2: Uh-huh.
3: Val. Un cop registrats, s'han de registrar a la franja d'edat que els hi correspon, i llavors de què es tracta? Doncs de llegir llibres. Vas llegint llibres
2: sí.
3: Que corresponguin a la franja que t'has apuntat, que hi ha, en total, aquest any participen quasi 1.500 llibres, en total, de totes les franges.
2: Llibres.
3: Uh-huh. Llibres, articles de revista, còmics, de tot una mica.
2: Uh-huh.
3: Llavors, agafes el llibre que tu tries, vas llegint i vas contestant qüestionaris de comprensió lectora. Llavors, vas pujant punts i també pots fer com redaccions que després també donen punts extra. Val? Llavors, vas pujant el rànquing dins de la teva categoria i es van aconseguint premis.
2: Uh-huh.
3: Lots de llibres, punts de llibre, smartwatch...

0: És un èxit, no?
1: Sí, exacte, exacte. Molta gent que pregunta, molts infants que estan esperant tenir l'edat per poder participar perquè clar, veuen els germans grans. Bé, és, la veritat és que estem molt contents de l'acceptació que té. Llavors veus els infants aquí durant l'estiu que es van recomanant, ah, mira, doncs aquest me l'he llegit jo. I diu que és molt xulo i l'agafa l'altre. I bé, en grups d'amics que venen, quan surten de la piscina, venen aquí a la biblioteca, agafa els seus llibres per portar-se'ls a casa, i la veritat és que es crea un ambient molt maco.
0: Molt bé. Doncs llegir té premi. Sí. És ara quan hem de començar a activar les nostres dades, a registrar-nos per després poder gaudir durant tot l'estiu.
1: L'activitat en si comença el 25 de juny.
0: Molt bé. 25 de juny.
1: Sí.
0: Just acaba el col·le i comença l'activitat.
1: Exacte. Ara poden anar registrant-se i llavors doncs, ja anar mirant els llibres que formen part del Llegir té premi. També poden anar-se fent un llistat dels llibres que volen llegir, perquè si no els tinguéssim nosaltres...
0: Es podrien sempre, demanar, no?
1: Exacte, tenim l'opció doncs, de demanar a una altra biblioteca.
0: Perfecte. I tenim més activitats a la biblioteca aquests dies?
1: Sí. Aquests dies tenim activitats durant pràcticament tot el mes de juliol i també ara última setmana de juny. Les activitats que tenim aquest estiu estan dividides en diferents temàtiques. Uh-huh. Els dilluns tenim contes a 6:45 de la tarda. Tenim contes de professionals, de contacontes. Tenim la Susana Nebó el dia 29 de juny. El 6 de juliol tenim el Moi Aznar, que ja ha vingut altres anys i que ens encanta, com explicar tots en general, però el Moi Aznar ho fa d'una manera que enganxa molt amb els infants. I llavors tenim també l'activitat 13 de juliol de La tribu canta.
0: Això què és?
1: Això són contes cantats.
0: Ah.
1: Sí. I bé, tot això són dilluns. Els dilluns tenim dilluns de contes. Llavors els dimarts tenim dimarts de tallers. Tenim el dia 30 tenim el primer taller, que es diu Expedient Panxa Plena, que és el cas del llop ferotge. De què es tracta? Doncs tots sabem que el llop és el dolent número 1 de tots els contes infantils. No hi ha un llop que sigui bo, tots són dolents. Llavors, es tracta de que el llop té molts casos oberts i encara ningú no l'ha agafat. Llavors, s'ha de mirar dintre dels llibres on el llop surt de quins delictes se li estan imputant. I llavors doncs veure què podem fer. Llavors tots els infants que vinguin a aquest taller d'Expedient Panxa Plena seran investigadors i seran policies que hauran d'omplir les seves fitxes llegint els llibres de llops, que tenim molts, i a veure què podem fer doncs per agafar-lo d'una vegada, o a veure si l'agafem, què diu ell, quina és la seva versió. I d'això es tracta l'Expedient Panxa Plena.
0: Molt interessant i divertit a la vegada, no?
1: Sí. Exacte. És per infants de 6 a 12 anys.
0: Molt bé.
1: Millor si venen amb les famílies, perquè així l'estona que passaran investigant dins dels contes, doncs fer una lectura compartida és molt xulo, i llavors també és el que pretenem. Llavors tenim un altre taller que es diu Animals Fantàstics del Parc, que és un taller de manualitats, que és per públic familiar amb l'empresa Montnatur, que ho faran. I llavors, per acabar, el 14 de juliol...
0: 14?
1: Farem l'exposició ideal, que és per infants a partir de 4 anys. En aquest taller descobrirem l'autor Hervé Tullet, que és un autor que destaca per els seus llibres plens de colors i de formes, i de punts, i de ratlles, etc. I farem un taller doncs, creatiu i muntarem aquí la nostra exposició. Serà el nostre museu, la biblioteca, i pintarem, gaudirem, pintarem al ritme de la música, al ritme de sons, i llavors anirem penjant totes les nostres obres aquí a la sala infantil de la biblioteca.
0: Doncs moltes activitats que tenim ja per gaudir durant l'estiu, i no sé si ens queden més.
1: Queden unes quantes, però bueno, mira, els dimecres tenim dos tallers de com es diu, de biomedicina forense, ah, a partir de 13 anys, que ens explicaran doncs, els intríngulis aquests de...

0: de investigar, i després també tenim un altre taller de desencriptem missatges secrets, i també a partir de 10 anys. Aquests tallers són per infants més grans. Tota aquesta informació la trobeu a la pàgina Entràpolis. Aquests encara potser no hi són, però en breu estaran, perquè totes les activitats s'hauran de...
1: Ens haurem d'apuntar, no?
0: Sí, exacte, exacte, per l'aforament.
1: Hem de reservar plaça.
0: Sí, sí, sí.
1: Totes
0: sí.
1: Són gratuïtes.
0: Exacte, totes les activitats que fem a la biblioteca són gratuïtes, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs tenim per endavant molta activitat, molta proposta de lectura i sobretot el Refugi Climàtic, que és la nostra biblioteca municipal, que tanca, em sembla que són 3 setmanes
0: a l'agost. Sí, les 3 últimes setmanes d'agost.
1: Molt bé, però la resta està obert i a disposició de qualsevol persona que vulgui.
0: Exacte.
1: Doncs Yolanda, moltes gràcies com sempre per parlar amb nosaltres i tornem a parlar amb les lectures que estàs fent.
0: Exacte.
1: De cara a l'estiu, ja ens
0: sí.
1: recomanes...
0: Ui, sí, vale.
1: Sí, que segurament et portaràs uns quants llibres.
0: Sí, com sempre. Després em falta temps, però
1: clar.
0: Sí. La idea és aquesta.
1: Molt bé. Doncs, Yolanda, una abraçada, com igual sempre, i salutacions als companys de la biblioteca. Igual. Parlem d'aquí a pocs dies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement, volíem dir, del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Col·lectius en xarxa.
2: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís,
3: wow.
2: Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
3: home,
2: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
3: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
2: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina
3: per
2: les noves generacions,
3: no?
2: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi doncs, puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
3: Totalment.
2: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
3: sempre
2: moment.
3: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
2: un cercle
3: de gent que potser permet o sense actuar,
2: total,
3: no?
2: Total.
3: Deixa que les coses passin.
2: Doncs anem per feina.
3: Vinga, va.
2: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
3: clar,
2: és important.
3: És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
2: companyes.
3: T'anava
2: a dir, canvien de grups, també.
3: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
2: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
3: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
2: Sí.
3: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
2: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
3: alumnes. A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
2: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
4: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
2: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
4: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic. I a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Uh-huh. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
2: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
4: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit, llavors aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca, llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula, i això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
2: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
4: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple que han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
3: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
4: A veure, sí que de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu, va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
3: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
4: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, o sigui, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
5: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
4: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple,

0: unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que estan parlant
1: cap a tu,
0: de tu.
1: No? Clar. Mm-hmm.
0: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no? Com una espinita, de dir, mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més, més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar, cosa que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot d'aquestes doncs, agressions, d'aquests insults,

0: com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
1: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
0: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. d'aquestes circumstàncies.
1: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o es estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
2: Yeah.
1: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que... moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
0: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat en l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
1: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per suspensió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre pla, no? Si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família... o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix. El que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
0: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i
3: Brian,
0: recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació
2: musical.
0: Marxem
2: amb l'Alanis Morissette.
0: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, doncs un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart serien les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous. I després, l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, doncs, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes. Val? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no ens oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial. I a partir de 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments, de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? No? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que hauríem de...
2: tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats. Perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, llavors, el setjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí, llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan
1: sí,
2: parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, clar, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: Estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
1: patologies,
2: no? Patologies i també creences, no? O sigui, estan molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no, que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per accés o per defecte, que involucrin el nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i no, i què és no tan bo. no? I és molt divertit, perquè ells ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura. El que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
0: Sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
0: doncs
2: al cap.
0: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no?, que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssim és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni. No, més quantitat.
0: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos també, no? També. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
0: Sí, els 5 àpats sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
0: Sobretot m'imagino en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falten sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
0: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles,
2: clar,
0: i tot això, el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Sí, sí, no la fruita... Ai, la fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
0: La fruita sempre després, ho diem perquè també és una polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre,
0: sí,
2: perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
0: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua.
0: No, res de refrescos, altra.
2: Ni sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
0: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
0: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, no, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
0: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè també tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs a l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito sí. per dir els hidrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
0: Mm-hmm. Està bé que comenti això sí. la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, mm-hmm. segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
0: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
0: I no passa res, allò, ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit, i una així sí. d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats, vale? Ens hem de fixar també en això, tonyina natural, podem fer de truita.
0: Sí.
2: Clar, és que clar. De vegades no pensem.
0: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien no. d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. Uh-huh. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
0: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
0: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
0: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat de... No? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa... Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
0: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin lactis per al tema del calci.
2: Sí, sí, importantíssim.
0: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre lactis de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
2: del
0: millor.
2: Del que vulguin.
0: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
0: Modes,
2: no,
0: també.
2: Modes,
0: sí. No, no, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca, si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
0: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana...
2: Llavors,
0: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin que s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
0: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
0: clar,
2: sí.
0: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen, però segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, doncs la vitamina B, llavors sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista. Perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
0: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar, no? Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer, doncs que també podem fer carites, a colors, bueno, cadascú.
0: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin sobretot fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si són molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
0: sí,
2: no? De que... Ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Pues la menjarem i a gust.
0: Hosti,
2: i potser no serà tot un plat de pizza o i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
0: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
2: Total,
0: no?
2: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema, però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
0: Quedeu-vos amb aquest triangle, alimentació, exercici i salut emocional.
2: És importantíssim, i això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
0: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Fins una altra. Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Peça a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat...

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: La mejor música en Radio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua aquesta situació completament estiuenca, canicular de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost, i és que a més avui està pujant una mica la humitat i per tant la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catambòlia. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ival López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir, en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
1: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Encel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
1: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
1: Tensió aquest matí al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec, que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
1: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per en retirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
0: Notícies en xarxa.
1: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració.

0: La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
0: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per, posteriorment, anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
2: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
3: So when they wear this VR...
4: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
2: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
0: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
1: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
0: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
1: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31 prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo.

0: o Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
1: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
0: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
2: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
0: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho fa a jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost, i demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
8: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua i, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
6: Salut activa.
9: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiqui més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és molt hàbil, i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Son, ara amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar els models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda, obrint plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:45. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this VR...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial. Som el pecat original.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
24: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
23: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
25: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
23: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestre assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transports amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
26: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
27: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
26: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
28: Va ser un partido totalmente diferente, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Múrcia.
26: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
2: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
26: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
2: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
26: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale. I em mira les coses
0: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: No, sisplau, quin fàstic.
4: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
5: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
5: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció, avui ja de juernes, que estem en aquesta setmana i a punt d'arribar a la revetlla de Sant Joan, això ja la setmana vinent, però avui ja és que ja tenim a tocar el cap de setmana. Això sí, ens queden aquests dies amb informació com totes les tardes i també entrevistes, col·laboracions, que ens podreu trobar fins a les 6 en punt, avui i demà, i també en el territori nocturn, aquí a la Intersecció, amb informació, com us deia, divulgació i entreteniment totes les tardes al 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil també de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Jo espero que ens acompanyeu avui, demà, tota la setmana vinent. Bueno, el dia que és festa us donem festa també a vosaltres. Però la resta de dies ens hem de trobar aquí totes les tardes per compartir una bona estoneta. Oi que sí, Sergi? Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda, i tant, i passem llista, eh? Vull dir que no falti ningú.
6: Home, jo tinc aquí el meu pergamí d'aquests llargs per anar passant llista totes les tardes. Sergi, que el tenim com sempre a la part tècnica, que ahir quan vaig sortir d'aquí, crec que va ser ell el que va parlar de prendre alguna cosa així fresquet, sí. Vaig anar a prendre una bona infusió cítrica amb, sí, una mica de gel.
7: Vas dir que et venia de gust un roibos amb,
6: sí,
7: gel.
6: Sí, sí, doncs recordo. Això ho vaig fer precisament quan
7: ben
6: vaig
7: fet.
6: Sortir.
7: Sí, sí, home, és que ara amb aquesta calor, mira, nosaltres estem aquí una mica refugiats de la calor, però déu-n'hi-do com apreta, no?
6: Home, sí, i jo he vist el mapa i
7: déu-n'hi-do,
6: vermell i vermell granat i una mica negre fins i tot, és sobretot a França,
7: déu-n'hi-do,
6: que no estan menys acostumats encara que nosaltres. Ho deuen estar passant molt, molt malament, eh?
7: Sortirem sucarrimats d'aquí, eh?
6: Sí, hem d'anar molt de compte, sisplau, som molt pesats cada dia amb el tema, però és que és veritat, es nota moltíssim. A més, el sol escafa molt durant tot el dia, perquè jo vaig arribar a casa com a les 8 del vespre i feia molt de calor, o sigui, no podies obrir perquè tampoc entrava airet, no? Era com, què faig?
7: Sí,
6: poso,
7: sí,
6: l'aire, no saps gaire bé què fer. I així que ens queda hidratar-nos molt, vigilar molt amb les hores centrals del dia i passar l'estiu el més refrescant possible.
7: Bueno, i com diem gairebé cada tarda, i em sembla que ens quedarà unes quantes, què millor plan que estar a caseta amb
6: pues
7: alguna
6: suposats.
7: Cosa fresqueta, amb un ventilador aire i escoltant la Intersecció.
6: Jo no se m'acut res millor. No. Fins les 6 us heu de quedar aquí.
7: Què has de fer al carrer ara?
6: És que no s'hi pot sortir. No s'hi pot sortir fins a acabar la Intersecció i una miqueta més. Us heu de quedar a casa i escoltar-nos. Ara bé, potser si esteu al gimnàs amb l'aire així posat, també és un pla guai,
7: sí, sí, sí,
6: per animar-vos, i a més d'estar fent esport, doncs passeu una estoneta guai amb nosaltres i a més esteu informats de tot allò que va passant pel poble.
7: I amb l'aplicació cap problema.
6: Sí, sí. Doncs, apa, ja teniu tot el pla muntat, perquè veieu que tenim de tot, i la setmana que ve també es podrà escoltar des de les piscines, com diu el Sergi, amb l'aplicació o amb la ràdio, que ja estaran obertes i ens podreu escoltar mentre a l'ombra, sisplau, esteu estirats allà una estoneta. Bueno, doncs hem sentat-nos en juernes avui dia 18 de juny. Tenim un programa molt de contingut també, gent que passarà per aquí. Parlarem de coses molt interessants i anem a repassar-les. Començarem amb la deixalleria que tenim a Montornès, que ja fa bastants mesos, un anyet o així, que van acabar les obres, però no ha estat fins avui que s'ha pogut fer la presentació oficial de les noves instal·lacions, on el president de l'Agència Catalana de Residus, també el del Consorci per, de Residus del Vallès Oriental, i l'alcalde de Montornès han pogut veure les instal·lacions, fer una ullada i atendre els mitjans de comunicació per avui poder fer valoració de com ha canviat aquest espai, quin és el nou model al qual estem evolucionant i com és. Bé, jo personalment hi vaig anar fa un parell de setmanes a la deixalleria i, escolta, us ho recomano moltíssim. Està molt ben organitzada, no cal que us aneu a un altre poble a deixar els vostres voluminosos. I no, aquí tenim de tot i, a més, amb una botiga també de segona mà. En parlarem d'aquí una estoneta. A banda d'això, ens anirem avui de nou cap a la Biblioteca Rosa Leveroni, on ahir es va ja donar per finalitzada l'activitat de les tertúlies per adults, aquells clubs literaris per persones adultes. La biblioteca n'hi ha dos, n'hi ha el de Parlem de Llibres i després hi ha el de Fent Tertúlia, que és més amb una perspectiva de gènere, amb un cara més feminista. Ahir va visitar l'última sessió l'Alba de Déu, que és escriptora, i amb això donen ja per tancar la temporada. Nosaltres hi vam poder estar i avui es portem valoració de l'any de la directora de la biblioteca i també algunes paraules de l'Alba, que va estar comentant la seva darrera obra amb totes les assistents del Club de Lectura. I també escoltarem avui, aquí a Ràdio Montornès, la nova cançó de Melanica. Melanica Bezas té nova cançó i videoclip gravat aquí, a Montornès, perquè la cançó es diu Mating Polígono, aquí del barri de Montornès.
7: Més quilòmetre zero impossible, no?
6: Home, impossible. I, a més, és la primera col·laboració que fa l'artista. Sona molt bé, s'enganxa moltíssim, així que potser aquest estiu, Sergi, tant que estàvem buscant una cançó d'estiu fora, potser la tenim aquí
7: potser
6: al
7: sí,
6: polígono.
7: Potser sí, no deixa de sonar rere vegada aquí a la ràdio, no?
6: Home, és que hem de fer també això, una mica de casa, no?, per als nostres artistes. Doncs avui la podrem escoltar aquí a la intersecció. I a banda d'això, acabarem amb l'Ivan Aznar i una altra secció de benestar emocional. Avui, sobre les expectatives. Fa un parell de setmanes vam parlar sobre els objectius, allò que ens volíem proposar o que volíem fer a la nostra vida. I avui les expectatives, que no sé, Sergi, si tu ets a posar-te moltes expectatives o no.
7: Depèn, però no acostumo més que res perquè diuen, bueno, i he comprovat que les expectatives mata la realitat, no?
6: Sí, clar, però això quan s'aprèn, això? Perquè bueno, és molt fàcil dir-ho, però realment quan s'aprèn, quan s'interioritza tot això?
7: Sí, no sé, suposo que deu ser un camí de trajectòria de vida, no?
6: Ai.
7: A base d'experiències, doncs
6: acabes
7: aprenent. Després de tants cops acabes aprenent, no?
6: Ja, que mal, que mal. A mi això de la vida adulta, ja en parlarem un altre dia, no m'està agradant gaire, però té les seves coses molt bones i les coses molt dolentes. La cosa és que parlem de les expectatives, com poder gestionar-les, no? Si ens hem de fer expectatives, si no, si ens les fem, bé, doncs d'una manera sana, que ens ajudin a inspirar-nos, no a decepcionar-nos. Això crec que està aquí i és molt difícil trobar aquest equilibri, però per això tenim l'Ivan, perquè ens ajudi una miqueta i ens guiï en aquestes emocions que tenim dia rere dia. Bé, doncs espero que us quedeu. Jo, si fos vosaltres, em quedaria també. Abans de tot això, comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que demà veïnat i professionals podran analitzar la qualitat de l'aigua del riu Mugent amb una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua i identificaran la fauna. A l'edició anterior, el tècnic Roger Argelic, del grup FemLab de la Universitat de Barcelona, va declarar que la qualitat de l'aigua del riu Mugent sol estar per sota dels mínims que marca la directiva Mare de l'Aigua. Per ell, s'hauria de potenciar l'estructura de bosc de ribera i propiciar diferents tipus d'hàbitats al llarg del riu.
0: La directiva Mare de l'Aigua ens diu que hauríem de tenir un molt bon estat ecològic o un bon estat ecològic, però de moment ens quedem en el moderat. Potser faltaria una miqueta de més estructura de bosc de ribera, diferents tipus d'hàbitats a dintre del riu per poder fer pujar aquest estat hidromorfològic, diguem. I quan a la qualitat biològica, depèn del número de famílies una miqueta que trobem i de la sensibilitat, d'aquestes, doncs, a vegades puja a bona qualitat biològica, però normalment ens solem quedar també en la qualitat moderada. Normalment va lligat, no? Si tens una bona qualitat hidromorfològica, permets que famílies més sensibles vinguin a viure al riu i que s'hi instal·lin. Per tant, és interessant poder millorar una miqueta els voltants del riu, diguéssim.
6: La jornada de demà tornarà a comptar amb FemLab de la Universitat de Barcelona. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i començarà a les 4 de la tarda. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. L'empresa Henkel ha col·laborat en la construcció de la Sagrada Família. Ha estat amb l'utilització de l'adhesiu Loctite EA9497, un dels més potents que tenen al mercat i que ha permès accelerar el procés tradicional de construcció. L'adhesiu ha unit materials com pedra i acer en una estructura que pot suportar el pes de 100.000 persones. L'empresa va rebre l'encàrrec el 2015. Begoña Cantera, enginyera responsable del projecte a Henkel, ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació que s'ha treballat professionalment i que ha estat tot un honor.
8: Des de Montornès, òbviament, tot el procés, quan ens van vindre i vam començar a fer assajos i quan ens van demanar que cridin de Sagrada Família, és un honor. Llavors, al final era un repte molt important, teníem que fer totes les validacions i va ser d'una manera professional. Vull dir, treballant i intentant fer l'aplicació més bona i més adaptada per al que ens demanàvem.
6: S'han utilitzat 24 tones de l'adhesiu creat per Henkel. Tot i que no ha estat incorporat a la gran creu que corona la Torre de Jesús, sí que contribueix a la seva estabilitat, ja que s'hi està l'estructura que la suporta. No és el primer cop que Henkel col·labora en projectes d'alta exigència, sinó que ja ha participat en el Burj Khalifa de Dubai o a la Gran Muralla Xina. S'han exhaurit les places del taller de tècniques de veu i interpretació de la poesia que ofereix la Biblioteca Rosa Leveroni. La formació es dividirà en dues sessions, una el 25 i una altra el 30 de juny, totes dues de 6:45 de la tarda a 7:45. Les persones que hi assisteixin treballaran tècniques de veu i interpretació a càrrec de la professora de cant Vicky Amador i la professora de teatre Sara Pujador, ambdues de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones participants podran escollir els poemes que vulguin per llegir-los al taller. Per més informació o apuntar-vos a la llista d'espera, podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca a través del telèfon 93568-6530. I amb l'última cosa, amb la Gesseu de Cadars, que el jaciment romà Mons Observants obrirà les seves portes aquest diumenge. Serà d'11 del matí a 2 del migdia. Les persones que s'hi apropin podran fer una visita lliure, basada en un recorregut prèviament determinat, amb l'ajut d'un programa de mà i també de panells de senyalització il·lustrats amb dibuixos que restitueixen l'aspecte original de cadascuna de les estances visitables. La durada aproximada de la visita és de 45 minuts. No cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest migdia s'ha presentat la nova deixalleria de Montornès. Les obres van començar al maig de 2024 i van finalitzar a l'abril del 2025. Els treballs han permès incorporar, entre d'altres, el Centre de Valorització de Residus Voluminosos del Servei Comarcal de Deixalleries, un espai que permet reciclar per separat cada part dels voluminosos, com la fusta, el metall i els plàstics. També s'ha fet un cobert per residus, com l'oli, aparells elèctrics i electrònics i matalassos, així com un mòdul de descontaminació d'amiant. També s'ha fet una botiga de segona mà. Escoltem el president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez.
9: On s'aprofiten tots aquests materials que arriben a la deixalleria o que es recullen al carrer i que poden ser reaprofitats, una mica amb la voluntat de que tinguin una segona vida, i a més dona feina a entitats del tercer sector i per tant a persones amb dificultat d'inserció laboral o dificultat d'inserció, i per tant el projecte de Renova té un doble valor: recuperar productes i donar oportunitats de feina, D'altra banda, hi ha tota la part de renovació de les instal·lacions de recollida de residus especials. La deixalleria de Montornès tindrà un espai específic pel tractament, recollida i tractament d'amiant, que justament ahir s'aprova la nova llei d'amiant i cada cop és una cosa que preocupa més els ciutadans, i per tant Montornès la tindrà, però també en tindrem d'altres a la comarca, perquè també crec que des de la xarxa de deixalleries públiques hem d'oferir aquest servei al ciutadà. També com a deixalleria hi ha dos espais de voluminosos, un destinat a la ciutadania, on poden portar mobles o els voluminosos que tinguin a casa, i també pels propis ajuntaments, no? L'Ajuntament de Montornès o els ajuntaments del voltant poden fer servir aquesta instal·lació per portar els voluminosos que generen com a ajuntament, i aquí seran desballestats i tractats. I finalment una part de sensibilització i formació adreçada sobretot als centres escolars perquè puguin tenir un espai en el que portar els seus alumnes i explicar com funciona el cicle de residus, per explicar que els residus cada cop menys són un residu i cada cop més són un recurs. Són una matèria primera que serveix, és la matèria primera d'una nova indústria, un nou sector econòmic que neix arran de l'economia circular i de l'aprofitament dels residus.
6: El director de l'Agència de Residus, de l'Agència Catalana de Residus, Albert Planell, també ha afirmat que és una deixalleria pionera a Catalunya i ha parlat de com hem d'evolucionar cap a la reutilització.
10: Aquesta és de les primeres que a Catalunya està agafant aquest nou model. Hi ha aquesta, n'hi ha algunes altres que en aquest moment també s'estan transformant, però aquesta, tal com està i amb la història, jo crec que és de les més innovadores que en aquest moment tenim a Catalunya. L'objectiu el que seria, ara en aquest moment la part petita és la part de reutilització, el que esperaríem tots és que d'aquí uns anys haguéssim capgirat i la part grossa fos la part de reutilització i la part petita fos la part de residus. Tenim un problema a Europa que no tenim materials. Moltes de les matèries primeres ens venen de fora. Llavors el que hem de fer és reaprofitar. Hem de tornar una mica a fer com feien els nostres avis, que és no llençar res, tot el que es pugui aprofitar, aprofitar.
6: A més de les actuacions que escoltàvem, també s'han fet millores a la xarxa de sanejament, d'abastament d'aigua, d'electricitat i d'enllumenat, així com a la protecció contra incendis, a la xarxa de presa de terra i a la xarxa de telecomunicacions. El president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez, ha qualificat la deixalleria d'exemplar i ha valorat com les instal·lacions s'adapten a les necessitats de la ciutadania.
9: Com a consorci representa la posada en valor d'un nou model de deixalleria més amable, més preparada per rebre la gent i més lligada als nous sistemes de recollida de residus i, per tant, doncs, més lligada al que la gent necessita per poder dipositar els seus residus de manera responsable. És una deixalleria, crec que exemplar, ens serviria de model per poder exportar a molts altres municipis, a la xarxa de 25 deixalleries que tenim a la comarca, i per tant jo crec que només, encara que només sigui per veure-la, val la pena venir.
6: L'alcalde José Montero ha remarcat com la deixalleria és un bon complement del canvi de modalitat de contenidors que està patint el poble.
11: Ens coincideix aquesta presentació amb l'impuls de la nova modalitat de recollida amb els contenidors tancats, que comencem ja, i això fa que és un bon complement perquè en tota l'explicació i la sensibilització hem informat a la ciutadania de que bona part dels materials que han de recollir han de venir aquí, també la deixalleria mòbil. Per tant, és un bon moment, jo crec que anirà bé tot aquest canvi de modalitat i per tant donem una empenta a la recollida selectiva i a la sensibilització. Estimulem una experiència positiva d'aquesta acció, no?, i l'incorporem als hàbits quotidians, perquè a més aquí també s'aconsegueixen les bonificacions de la taxa i per tant es complementa amb la recollida amb els contenidors. Al final és que a casa hem d'endreçar i després tenir aquest petit esforç per distribuir els residus.
6: Les obres han suposat una despesa de prop d'1.130.000 euros, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat 995.000. L'horari d'obertura de les deixalleries de dimarts a diumenge. Els dimarts obre per la tarda de 4 a 7, mentre que de dimecres a divendres, a més, també obre de 9:45 a 2:45 del migdia. El dissabte i el diumenge obre a les 9, però dissabte tanca a les 3 de la tarda i el diumenge a 2:45.
12: Puede parecer que estamos como en stand-by.
6: Anem amb una mica de música abans de continuar amb la informació que té a veure amb el nostre poble i ho fem amb una nova col·laboració, novetat de la setmana, de Marlon, que ara mateix està sonant molt així a l'estil pop nacional. És una col·laboració amb Gail i ens proposen escoltar aquesta cançó que es titula Malabaris.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Continuem parlant de Montornès perquè ahir la Biblioteca Rosa Leveroni va celebrar la cloenda de les seves tertúlies Fem Tertúlia, unes trobades literàries amb perspectiva de gènere. Per tancar el curs, ahir van rebre l'autora Alba de Déu per comentar el seu llibre La Conformista. De Déu s'ha mostrat contenta de poder parlar amb les lectores de la història perquè així poden intercanviar opinions i veure què ha agradat i amb què se senten identificades.
2: Per mi és més especial un club de lectura que una entrevista en premsa perquè parles amb els lectors i et donen les seves impressions del llibre. I el llibre La Conformista, que és el que farem, és la història d'una parella que ven pollastres a l'ast i que té una sèrie de crisis vitals, sobretot parlant de l'Eva, la protagonista, però també del seu home, les filles. És una història de vida quotidiana, però amb alguns sobresalts i una mica de sentit a l'humor, si m'ha sortit. La majoria m'han dit que els ha agradat, no sé si és perquè estic aquí de cos present, però bueno, alguna opinió que m'han dit, bueno, a mi m'ha costat una mica, vull dir, també m'agrada, els hi preguntes per què o què els hi ha fallat, potser, però en general em diuen que els ha agradat i fins i tot t'expliquen anècdotes vitals seves que el llibre els ha fet pensar, mira, jo això vaig viure una cosa semblant, problemes de salut d'un familiar o problemes professionals que van acaparant l'àmbit personal. Són coses que passen gairebé a tothom.
1: Pel que fa a la seva trajectòria, l'escriptora ha explicat que va començar guanyant el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions al 2010. Tot i així, ha volgut encoratjar la gent a escriure sense pensar en els reconeixements.
2: Vaig començar fent una carrera que no tenia res a veure, després vaig començar a traduir i vaig publicar el primer llibre que vaig tenir la sort de guanyar un premi i això em va donar la confiança per continuar. Perquè al principi vas perdut i no les tens totes. Si no tens algú que s'hagi dedicat això a la família, en el meu cas en absolut, era més aviat una cosa que havia de fer en el meu temps lliure. I guanyar el premi em va donar l'impuls. Però tampoc no voldria dir... No sé si vull encoratjar la gent, els escriptors joves, que es presentin a premis, perquè si no el guanyes no vol dir que no valguis. Jo penso que vaig tenir sort, però ara mateix, és que vés a saber, és que potser no n'hauria guanyat cap ara, perquè hi ha molta gent que escriu. Jo diria, si t'agrada escriure, o algú que comenci o que s'ho plantegi, que vagis fent i que intentis millorar i que intentis llegir i endavant. Premis o no.
1: La directora de la Biblioteca Rosa Leveroni, Glòria Catafal, ha recordat que l'equipament acull de manera mensual dos clubs de lectura per adults.
3: Aquesta activitat la utilitzem com a cloenda dels clubs de lectura de biblioteca d'adults. Tenim dos clubs per adults, que és el Parlem de Llibres, que el coordina el Raimon Portell, i tenim el que ja hem comentat, el FEM, no?, que coordina la Marina Martori. Tots dos tenen molt bona assistència i tots dos hem tingut un curs plàcid, per dir alguna cosa, no? Un curs que les lectures poden haver agradat més o menys, però aquí està la discussió del que és un club de lectura. No? Tothom dona el seu parer i possiblement a l'acabar el club de lectura hi ha gent que se'l voldria tornar a llegir o pot canviar el parer del que ha pensat que tenia les sensacions del llibre. No? Per nosaltres aquests punts de trobada, de parlar de literatura, parlar de llibres, parlar, també diré les converses, evidentment, perquè són tot el que sigui agrupar gent amb els seus interessos, per nosaltres és molt important. Però, evidentment, som una biblioteca i el que és el foment de la lectura és el principal. Llavors, els nostres clubs de lectura nosaltres són principals.
1: A partir de la setmana vinent, la biblioteca començarà una programació d'activitats d'estiu que s'allargarà tot el mes de juliol. Podeu consultar-la i reservar plaça a les propostes al web entrades.montornès.cat. I ara anem amb una mica de música i un aniversari, que sabeu que ens agrada aquí celebrar aniversaris. Ahir vam celebrar el de Paulina Rubio i avui el de Rafaela Carragó, el que hagués estat el seu aniversari.

0: que avui hauria fet 83 anys, aquesta dona.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ens va deixar el 2021, però avui valia la pena recordar-la i recordar la seva cançó. I he triat la cançó més nova que ens va deixar, que és Pedro.
1: Molt estiuenca i s'enganxa molt, aquesta,
0: moltíssim,
1: no?
0: Moltíssim, o sigui, jo crec que podeu estar tota la setmana cantant Pedro, Pedro, Pe, però és que és, no sé, m'encanta, a més, amb el monigot aquest, que no sé quin animal era, no? Però que sortia allà dándolo todo, així que dic, pues, avui de Juernes, quin millor mood que la de Pedro, i recordar Rafaela Carrà.

0: nostro.
1: Escoltava Melanica i ara anem a escoltar The Beach Boys. Per què? Doncs perquè és la música de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest any. No sé si l'has vist, Sergi, d'aquest
2: no,
1: estiu.
2: No, però quan he vist el guió he pensat, ostres, quina sorpresa la Mireia amb Beach Boys. Vist.
1: Doncs és per això, per aquest motiu, perquè és la banda sonora del tradicional ja anunci d'estiu d'Estrella d'Am i m'ha sorprès perquè normalment tenen cançons com més modernetes,
2: sí.
1: No? En català, fins i tot.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí,
1: aquest
2: sí,
1: any han tirat per The Beach Boys. És cert que seria d'on celebrar 150 anys i mira, doncs potser se sentia
2: potser
1: una mica
2: vintage.
1: Potser
2: sí, una mica més retro i a més que cançó més estiuenca que aquesta n'hi ha poques, eh?
1: Sí, sí, sí, doncs a més explica, perquè sabeu que ells fan com una mena de tràiler, de teaser, no? Un vídeo en comptes d'un videoclip i han explicat la història del Canyut, és una llegenda que expliquen a dins d'aquest vídeo. Tu no l'has vist, Sergi?
2: No.
1: Doncs no vull fer gaire spoiler.
2: Exacte.
1: Però hi ha paisatges molt bonics. Jo crec que ja surt Cadaqués, la Costa Brava, bueno, hi ha paisatges molt xulos. I també crida l'atenció la de gent que col·labora en aquest curt que fa cada any, en aquest cas Estrella d'Am aquest any. Ha col·laborat Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Uicochea, Lili Rowland, Iria del Río. Bueno, així puc tirar-me amb l'estoneta, eh? Però Marc Cucurella, per exemple,
2: ah, sí?
1: Unexpected Total, Nil Ojeda, Muixca... Vull dir, hi ha una retaila de noms importants.
2: Quin elenco, no? De...
1: Sí, sí, sí, sí. Total, que jo us ho recomano, són 3 minutets i mig, així, molt xulo, l'espot que han fet Estrella d'Am per aquest estiu, i ens quedem escoltant la banda sonora que m'acompanya, de Beach Boys, amb Wouldn't It Be Nice.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
10: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si tenéis alguna sugerencia, nos la podéis enviar a través del contactar en la página web radio.montornès.cat. Buscar esa mirada renovada sobre esta necesidad tan humana que es creer. Y nunca, nunca, nunca dejéis de creer en el viaje a ninguna parte. Toda una aventura. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: La poeta Maria Mercè Marçal defineix l'escriptura com a activitat vertebradora. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre formes poètiques.
4: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
3: Maria Mercè Marçal neix i passa tota la seva vida a Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, d'on sempre es va considerar originària. La dècada dels 70 representa l'entrada de Marçal en el món literari i també a l'activisme polític i feminista, que no abandonarà mai. El 80 feu oposicions a ensenyament a secundària de llengua i literatura catalana i ensenyà a l'Institut Maragall de Barcelona. El 1985 publica La germana, l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglàs. Podem escoltar el poema L'ametlla amarga de Maria Mercè Marçal en el disc Crònica del cantautor Ramon Muntaner.

0: de poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: L'ametlla amarga. Junts hem menjat, fora vilers de tarda, amb allions verds de la branca més alta, robats d'un or sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborrava amb lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols, amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esquitxada de nit, la bata blanca, i amb els dits entintats mig oblidaven el cor de l'ametlló, de l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.

Lo hierro del calabozo y lo de mi herrera.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte.
3: Producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh. que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes i per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí.
3: moltes de les que coneixem, sí. aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh. jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí. totes aquestes uh-huh. coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 2022. Ja hi va haver-hi polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i de fet és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'AIS al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és? Doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i que havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestió inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit de, per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 km de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: diferents tendeixen a semblar-se o una cultura més gran tendeix a uniformitzar una cultura més petita. No m'agrada fer servir termes grans i petits en termes culturals, però espero que se mantengui. I òbviament, a l'equip que fem aquesta secció, doncs ens preocupa la pèrdua de diversitat en general, perquè crec que molts estem molt sensibilitzats per moltes diversitats i a vegades la diversitat lingüística potser no acaba sent una de les prioritats. I òbviament ho portem a casa. El català no està en el mateix nivell o en el mateix perill que moltes altres d'aquestes 7.000 llengües que tenen pocs centenars de parlants, però també ens remet a aquell vell lema de pensa globalment, actua localment. I probablement localment nosaltres podem fer més del que fem per intentar evitar aquesta concentració de poder lingüístic o aquesta pèrdua de diversitat.
1: Importantíssim aquest missatge, perquè a vegades no som conscients del poder que podem tenir quotidianament, no?, per poder preservar la nostra llengua, que com tu deies, al final, que es perdi una llengua també significa perdre moltes coses més, una cultura, unes tradicions, una manera de veure o d'explicar el món.
0: Sí, una gastronomia, probablement, també.
1: I tant.
0: Una tradició oral, sí, moltíssimes coses, evidentment, sí, sí.
1: Doncs avui la cosa ha anat de llengües. Ben curiosa la dada, t'he de dir que m'ha costat entendre-la fins i tot, o imaginar-me-la, Núria?
0: Del 97.4 i 96.3. Sí, és que a més dona la casualitat que són números molt, molt propers.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tant. Sí, és una, la gran majoria de la població parla molt poques llengües i la gran majoria de llengües són parlades per molt poca població. De fet, aquesta és la idea.
1: Doncs aquesta és la dada que ho hem posat sobre la taula amb la Núria Redó. Núria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: A tu, Laura. Fins la propera.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta. Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs endinsem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem que el seu esperit solidari el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bon al món dels negocis?
1: Hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora de signar terres, i a més, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra franco-àustria. I concretament va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra, i hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant, perquè llavors va treballar amb dones i noies, que les que va organitzar, i ell sempre va considerar que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre, en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària dels soldats. I el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, per què és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, un cop establert aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863 doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. La Cort de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes. La seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota. I per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat. I també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable i, doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'una cort internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals. I fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes i les penúries i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització doncs, no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910 i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això la història ja ho dirà si ho va ser o no, però a través de, ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda, però que va fer una gran organització internacional.
0: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació SETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
3: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació SETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
2: Que de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
3: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
2: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
3: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
2: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, en la fotografia.
3: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia. Al sortir, doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
2: Ara heu presentat i de fet tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
3: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació. Però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
2: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
3: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona, jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
2: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
3: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga exposen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lerche. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de l'amor. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i submises.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
5: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
7: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
8: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica, és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
7: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
8: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï, no sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
7: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
8: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, esclar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, esclar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
7: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
8: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana et sembla que no és el mateix, quan en realitat en molts casos en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. És una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
7: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
8: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzi les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
7: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
8: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaire, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara, arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que bé que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
7: La xarxa Més podcast.
5: La pregunta Termcat.
7: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat, a qui li devem aquest Paraules Habitables. La respon el seu director, el Jordi Bové, i la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
9: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
7: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
9: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
5: Paraules habitables en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció, avui ja de Juernes, que estem en aquesta setmana i a punt d'arribar a la revetlla de Sant Joan, això ja la setmana vinent, però avui ja és que ja tenim a tocar el cap de setmana. Això sí, ens queden aquests dies amb informació com totes les tardes i també entrevistes, col·laboracions, que ens podreu trobar fins a les 6 en punt, avui i demà, i també en el territori nocturn, aquí a la Intersecció, amb informació, com us deia, divulgació i entreteniment totes les tardes al 99.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil també de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Jo espero que ens acompanyeu avui, demà, tota la setmana vinent. Bueno, el dia que és festa us donem festa també a vosaltres. Però la resta de dies ens hem de trobar aquí totes les tardes per compartir una bona estoneta. Oi que sí, Sergi? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda, i tant, i passem llista, eh? Vull dir que no falti ningú.
7: Home, jo tinc aquí el meu pergamí d'aquests llargs per anar passant llista totes les tardes. Sergi, que el tenim com sempre a la part tècnica, que ahir quan vaig sortir d'aquí, crec que va ser ahir que vam parlar de prendre alguna cosa així fresquet, sí. Vaig anar a prendre una bona infusió cítrica amb sí. Una mica de gel.
8: Vas dir que et venia de gust un roibos amb
7: sí,
8: gel.
7: Sí, sí, doncs això ho vaig fer precisament quan
8: ben
7: vaig
8: fet.
7: Sortir.
8: Sí, sí, home, és que ara amb aquesta calor, mira, nosaltres estem aquí una mica refugiats de la calor, però déu-n'hi-do com apreta, no?
7: Home, sí, i jo he vist el mapa i
8: Déu-n'hi-do,
7: vermell i vermell granat i una mica negre fins i tot, és sobretot a França,
8: déu-n'hi-do,
7: que no estan menys acostumats encara que nosaltres. Ho deuen estar passant molt, molt malament.
8: Sortirem sucarrimats d'aquí, eh?
7: Sí, hem d'anar molt de compte, sisplau, som molt pesats cada dia amb el tema, però és que és veritat, es nota moltíssim. A més, el sol escafa molt durant tot el dia, perquè jo vaig arribar a casa com a les 8 del vespre i feia molt de calor, o sigui, no podies obrir perquè tampoc entrava airet, no? Era com, què faig?
8: Sí,
7: poso
8: sí,
7: l'aire, no saps gaire bé què fer. I així que ens queda hidratar-nos molt, vigilar molt amb les hores centrals del dia i passar l'estiu el més refrescant possible.
8: Bueno, i com diem gairebé cada tarda, i em sembla que ens quedarà unes quantes, què millor plan que estar a caseta amb alguna cosa fresqueta, amb un ventilador aire i escoltant la Intersecció.
7: Jo no se m'acut res millor. Fins les 6 heu de quedar aquí.
8: Què has de fer al carrer ara?
7: És que no s'hi pot sortir. No s'hi pot sortir fins que acabi la Intersecció i una miqueta més. Us heu de quedar a casa i escoltar-nos. Ara bé, potser si esteu al gimnàs amb l'aire així posat, també és un pla guai per animar-vos, i a més d'estar fent esport doncs passeu una estoneta guai amb nosaltres i a més esteu informats de tot allò que va passant pel poble.
8: I amb l'aplicació cap problema.
7: Sí, sí. Doncs apa, ja ho teniu tot el pla muntat, perquè veieu que tenim de tot, i la setmana que ve també es podrà escoltar des de les piscines, com diu el Sergi, amb l'aplicació o amb la ràdio, que ja estaran obertes i ens podreu escoltar mentre a l'ombra, sisplau, esteu estirats allà una estoneta. Bueno, doncs hem estat en Juernes avui dia 18 de juny. Tenim un programa molt de contingut, també gent que passarà per aquí. Parlarem de coses molt interessants i anem a repassar-les. Començarem amb la deixalleria que tenim a Montornès, que ja fa bastants mesos, un anyet o així, que van acabar les obres, però no ha estat fins avui que s'ha pogut fer la presentació oficial de les noves instal·lacions, on el president de l'Agència Catalana de Residus, també el del Consorci per, de Residus de Vallès Oriental, i l'alcalde de Montornès han pogut veure les instal·lacions, fer una ullada i atendre els mitjans de comunicació per avui poder fer valoració de com ha canviat aquest espai, quin és el nou model al qual estem evolucionant i com és. Bé, jo personalment hi vaig anar fa un parell de setmanes a la deixalleria i, escolta, us ho recomano moltíssim. Està molt ben organitzada, no cal que us aneu a un altre poble a deixar els vostres voluminosos i... No, aquí tenim de tot i, a més, amb una botiga també de segona mà. Ja en parlarem d'aquí una estoneta. A banda d'això, ens anirem avui de nou cap a la Biblioteca Rosa Leveroni, on ahir es veia donar per finalitzada l'activitat de les tertúlies per adults, aquells clubs literaris per persones adultes. La biblioteca n'hi ha dos, hi ha el de Parlem de Llibres i després hi ha el de Fent Tertúlia, que és més amb una perspectiva de gènere, amb un caire més feminista. Ahir va visitar l'última sessió l'Alba de Déu, que és escriptora, i amb això donen ja per tancar la temporada. Nosaltres hi vam poder estar i avui es portem valoració de l'any de la directora de la biblioteca i també algunes paraules de l'Alba, que va estar comentant la seva darrera obra amb totes les assistents del Club de Lectura. I també escoltarem avui, aquí a Ràdio Montornès, la nova cançó de Melanica. Melanica Bezas té nova cançó i videoclip gravat aquí, a Montornès, perquè la cançó es diu Mating Polígono, aquí del barri de Montornès.
8: Més doncs. Quilòmetre zero, impossible, no?
7: Home, impossible. I, a més, és la primera col·laboració que fa l'artista. Sona molt bé, s'enganxa moltíssim, així que potser aquest estiu, Sergi, tant que estàvem buscant una cançó d'estiu fora, potser la tenim aquí
8: potser
7: al
8: sí,
7: polígono.
8: Potser sí, no deixa de sonar rere de vegada aquí a la ràdio, no?
7: Home, és que hem de fer també això, una mica de casa, no?, per als nostres artistes. Doncs avui la podrem escoltar aquí a la intersecció. I a banda d'això, acabarem amb l'Ivan Aznar i una altra secció de benestar emocional. Avui, sobre les expectatives. Fa un parell de setmanes vam parlar sobre els objectius, allò que ens volíem proposar o que volíem fer a la nostra vida. I avui les expectatives, que no sé, Sergi, si tu ets a posar-te moltes expectatives o no.
8: Depèn, però no acostumo més que res, perquè diuen, bueno, i he comprovat que les expectatives maten la realitat, no?
7: Sí, clar, però això quan s'aprèn, això? Perquè bueno, és molt fàcil dir-ho, però realment... Quan s'aprèn? Quan s'interioritza tot això?
8: Sí, no sé, suposo que deu ser un camí de trajectòria de vida, no? A base d'experiències, doncs acabes aprenent alguna cosa. Després de tants cops acabes aprenent, no?
7: Ja, que mal, que mal. A mi això de la vida adulta, ja en parlarem un altre dia, no m'està agradant gaire, però... Té les seves coses molt bones i les coses molt dolentes. La cosa és que parlem de les expectatives, com poder gestionar-les, no? Si ens hem de fer expectatives, si no, si ens les fem, bé, doncs d'una manera sana, que ens ajudin a inspirar-nos, no a decepcionar-nos.
8: Exacte.
7: Això crec que està aquí i és molt difícil trobar aquest equilibri, però per això tenim l'Ivan, perquè ens ajudi una miqueta i ens guiï en aquestes emocions que tenim dia rere dia. Bé, doncs espero que us quedeu. Jo, si fos vosaltres, em quedaria també. Abans de tot això, comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que demà veïnat i professionals podran analitzar la qualitat de l'aigua del riu Mugent amb una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient. Les persones que hi participin prendran mostres d'aigua i identificaran la fauna. A l'edició anterior, el tècnic Roger Argelic, del grup FemLab de la Universitat de Barcelona, va declarar que la qualitat de l'aigua del riu Mugent sol estar per sota dels mínims que marca la directiva Mare de l'Aigua. Per ell, s'hauria de potenciar l'estructura de bosc de ribera i propiciar diferents tipus d'hàbitats al llarg del riu.
9: La directiva Mare de l'Aigua ens diu que hauríem de tenir un molt bon estat ecològic o un bon estat ecològic, però de moment ens quedem en el moderat. potser faltaria una miqueta de més estructura de bosc de ribera, diferents tipus d'hàbitats a dintre del riu per poder fer pujar aquest estat hidromorfològic, diguem. I quan a la qualitat biològica, depèn del número de famílies una miqueta que trobem i de la sensibilitat d'aquestes, doncs a vegades puja a bona qualitat biològica, però normalment ens solem quedar també en la qualitat moderada. Normalment va lligat, no? Si tens una bona qualitat hidromorfològica, permets que famílies més sensibles vinguin a viure al riu i que s'hi instal·lin. Per tant, és interessant poder millorar una miqueta els voltants del riu, diguéssim.
7: La jornada de demà tornarà a comptar amb FemLab de la Universitat de Barcelona. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i començarà a les 4 de la tarda. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament i de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. L'empresa Henkel ha col·laborat en la construcció de la Sagrada Família. Ha estat amb la utilització de l'adhesiu Loctite EA9497, un dels més potents que tenen al mercat i que ha permès accelerar el procés tradicional de construcció. L'adhesiu ha unit materials com pedra i acer en una estructura que pot suportar el pes de 100.000 persones. L'empresa va rebre l'encàrrec el 2015. Begoña Cantera, enginyera responsable del projecte a Henkel, ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació que s'ha treballat professionalment i que ha estat tot un honor.
10: Des de Montornès, òbviament, tot el procés, quan ens van vindre i vam començar a fer assajos i quan ens van demanar pues, que et cridin de Sagrada Família, és un honor. Llavors, bueno, pues, al final era un repte molt important. Teníem que fer totes les validacions i va ser d'una manera professional. Vull dir, treballant i intentant fer el millor, l'aplicació més bona i més adaptada per al que ens demanàvem.
7: S'han utilitzat 24 tones de l'adhesiu creat per Henkel. Tot i que no ha estat incorporat a la gran creu que corona la Torre de Jesús, sí que contribueix a la seva estabilitat, ja que així està l'estructura que la suporta. No és el primer cop que Henkel col·labora en projectes d'alta exigència, sinó que ja ha participat en el Burj Khalifa de Dubai o a la Gran Muralla Xina. S'han exhaurit les places del taller de tècniques de veu i interpretació de la poesia que ofereix la Biblioteca Rosa Leveroni. La formació es dividirà en dues sessions, una el 25 i una altra el 30 de juny, totes dues de 6:45 de la tarda a 7:45. Les persones que hi assisteixin treballaran tècniques de veu i interpretació a càrrec de la professora de cant Vicky Amador i la professora de teatre Sara Pujador, ambdues de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones participants podran escollir els poemes que vulguin per llegir-los al taller. Per més informació o apuntar-vos a la llista d'espera, podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca a través del telèfon 93568-6530. I amb l'última cosa, amb l'Egeseu de Cadesca, el jaciment romà Mons Observants obrirà les seves portes aquest diumenge. Serà d'11 del matí a 2 del migdia. Les persones que s'hi apropin podran fer una visita lliure, basada en un recorregut prèviament determinat amb l'ajut d'un programa de mà i també de panells de senyalització il·lustrats amb dibuixos que restitueixen l'aspecte original de cadascuna de les estances visitables. La durada aproximada de la visita és de 45 minuts. No cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest migdia s'ha presentat la nova deixalleria de Montornès. Les obres van començar al maig de 2024 i van finalitzar a l'abril del 2025. Els treballs han permès incorporar, entre d'altres, el Centre de Valorització de Residus Voluminosos del Servei Comarcal de Deixalleries, un espai que permet reciclar per separat cada part dels voluminosos, com la fusta, el metall i els plàstics. També s'ha fet un cobert per residus, com l'oli, aparells elèctrics i electrònics i matalassos, així com un mòdul de descontaminació d'amiant. També s'ha fet una botiga de segona mà. Escoltem el president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez.
11: On s'aprofiten tots aquests materials que arriben a la deixalleria o que recullen al carrer i que poden ser reaprofitats, una mica amb la voluntat de que tinguin una segona vida, i a més dona feina a entitats del tercer sector i per tant a persones amb dificultat d'inserció laboral o dificultat d'inserció, i per tant el projecte de Renova té un doble valor: recuperar productes i donar oportunitats de feina. D'altra banda, hi ha tota la part de renovació de les instal·lacions de recollida de residus especials. La deixalleria de Montornès tindrà un espai específic pel tractament, recollida i tractament d'amiant, que justament ahir s'aprovava la nova llei d'amiant i cada cop és una cosa que preocupa més els ciutadans, i per tant Montornès la tindrà, però també en tindrem d'altres a la comarca, perquè també crec que des de la xarxa de deixalleries públiques hem d'oferir aquest servei al ciutadà. També com a deixalleria hi ha dos espais de voluminosos, un destinat a la ciutadania, on poden portar mobles o els voluminosos que tinguin a casa, i també pels propis ajuntaments, no? L'Ajuntament de Montornès o els ajuntaments del voltant poden fer servir aquesta instal·lació per portar els voluminosos que generen com a ajuntament, i aquí seran desballestats i tractats. I finalment una part de sensibilització i formació adreçada sobretot als centres escolars perquè puguin tenir un espai en el que portar els seus alumnes i explicar com funciona el cicle de residus, per explicar que els residus cada cop menys són un residu i cada cop més són un recurs. Són una matèria primera que serveix, és la matèria primera d'una nova indústria, d'un nou sector econòmic que neix arran de l'economia circular i de l'aprofitament dels residus.
7: El director de l'Agència de Residus, de l'Agència Catalana de Residus, Albert Planell, també ha afirmat que és una deixalleria pionera a Catalunya i ha parlat de com hem d'evolucionar cap a la reutilització.
12: Aquesta és de les primeres que a Catalunya està agafant aquest nou model. I en aquesta n'hi ha algunes altres que en aquest moment també s'estan transformant, però aquesta, tal com està i amb història, jo crec que és de les més innovadores que en aquest moment tenim a Catalunya. L'objectiu que seria, ara en aquest moment la part petita és la part de reutilització, el que esperaríem tots és que d'aquí uns anys haguéssim capgirat i la part grossa fos la part de reutilització i la part petita fos la part de residus. Tenim un problema a Europa que no tenim materials. Moltes de les matèries primeres ens venen de fora, llavors el que hem de fer és reaprofitar. Hem de tornar una mica a fer com feien els nostres avis, que és no llençar res, tot el que es pugui aprofitar, aprofitar.
7: A més de les actuacions que escoltàvem, també s'han fet millores a la xarxa de sanejament, d'abastament d'aigua, d'electricitat i d'enllumenat, així com a la protecció contra incendis, a la xarxa de presa de terra i a la xarxa de telecomunicacions. El president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez, ha qualificat la deixalleria d'exemplar i ha valorat com les instal·lacions s'adapten a les necessitats de la ciutadania.
11: Com a consorci representa la posada en valor d'un nou model de deixalleria més amable, més preparada per rebre la gent i més lligada als nous sistemes de recollida de residus i, per tant, doncs, més lligada al que la gent necessita per poder dipositar els seus residus de manera responsable. És una deixalleria, crec que exemplar, ens serviria de model per poder exportar a molts altres municipis, a la xarxa de 25 deixalleries que tenim a la comarca, i per tant jo crec que només, encara que només sigui per veure-la, val la pena venir.
7: L'alcalde José Montero ha remarcat com la deixalleria és un bon complement del canvi de modalitat de contenidors que està patint el poble.
13: Ens coincideix aquesta presentació amb l'impuls de la nova modalitat de recollida amb els contenidors tancats, que comencem ja, i això fa que és un bon complement, perquè en tota l'explicació i la sensibilització hem informat a la ciutadania de que bona part dels materials que han de recollir han de venir aquí, també la deixalleria mòbil. Per tant, és un bon moment, jo crec que anirà bé tot aquest canvi de modalitat, i per tant donem una empenta a la recollida selectiva i a la sensibilització. Estimulem una experiència positiva d'aquesta acció, no?, i l'incorporem als hàbits quotidians, perquè a més aquí també s'aconsegueixen les bonificacions de la taxa i per tant es complementa amb la recollida amb els contenidors. Al final és que a casa hem d'endreçar i després tenir aquest petit esforç, no?, de distribuir els residus.
7: Les obres han suposat una despesa de prop d'1.130.000 euros, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat 995.000. L'horari d'obertura de la deixalleria és de dimarts a diumenge. Els dimarts obre per la tarda de 4 a 7, mentre que de dimecres a divendres, a més, també obre de 9:45 a 2:45 del migdia. El dissabte i el diumenge obre a les 9, però dissabte tanca a les 3 de la tarda i el diumenge a 2:45. Puede parecer que estamos como en stand-by. Anem amb una mica de música abans de continuar amb la informació que té a veure amb el nostre poble, i ho fem amb una nova col·laboració, novetat de la setmana, de Marlon, que ara mateix està sonant molt així a l'estil pop nacional. És una col·laboració amb Gail i ens proposen escoltar aquesta cançó que es titula Malabaris. Sí.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Continuem parlant de Montornès perquè ahir la Biblioteca Rosa Leveroni va celebrar la cloenda de les seves tertúlies Fem Tertúlia, unes trobades literàries amb perspectiva de gènere. Per tancar el curs, ahir van rebre l'autora Alba de Déu per comentar el seu llibre La Conformista. De Déu s'ha mostrat contenta de poder parlar amb les lectores de la història perquè així poden intercanviar opinions i veure què ha agradat i amb què se senten identificades.
2: Per mi és més especial un club de lectura que una entrevista en premsa perquè parles amb els lectors i et donen les seves impressions del llibre. I el llibre La Conformista, que és el que farem, és la història d'una parella que ven pollastres a l'ast i que té una sèrie de crisis vitals, sobretot parlant de l'Eva, la protagonista, però també del seu home, les filles. És una història de vida quotidiana, però amb alguns sobresalts i una mica de sentit a l'humor, si me n'ha sortit. La majoria m'han dit que els ha agradat, no sé si és perquè estic aquí de cos present, però bueno, alguna opinió que m'han dit, bueno, a mi m'ha costat una mica, vull dir, també m'agrada, els hi preguntes per què o què els hi ha fallat, potser, però en general em diuen que els ha agradat i fins i tot t'expliquen anècdotes vitals seves que el llibre els ha fet pensar, mira, jo això vaig viure una cosa semblant, problemes de salut d'un familiar o problemes professionals que van acaparant l'àmbit personal. Són coses que passen gairebé a tothom.
1: Pel que fa a la seva trajectòria, l'escriptora ha explicat que va començar guanyant el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions al 2010. Tot i així, ha volgut encoratjar la gent a escriure sense pensar en els reconeixements.
2: Vaig començar fent una carrera que no tenia res a veure, després vaig començar a traduir i vaig publicar el primer llibre que vaig tenir la sort de guanyar un premi. I això em va donar la confiança per continuar. Perquè al principi

0: no vol dir que no valguis. Jo penso que vaig tenir sort, però ara mateix, és que vés a saber, és que potser no n'hauria guanyat cap ara, perquè hi ha molta gent que escriu. Jo diria, si t'agrada escriure, o algú que comenci o que s'ho plantegi, que vagis fent i que intentis millorar i que intentis llegir i endavant. Premis o no.
1: La directora de la Biblioteca Rosa Leveroni, Glòria Catafal, ha recordat que l'equipament acull de manera mensual 2 clubs de lectura per adults.
2: Aquesta activitat la fem, utilitzem com a cloenda dels clubs de lectura de biblioteca d'adults. Tenim 2 clubs per adults, que és el Parlem de llibres, que el coordina el Raimon Portell, i tenim el que ja hem comentat, el FEM, no?, que coordina la Marina Martori. Tots dos tenen molt bona assistència i tots dos doncs, hem tingut un curs plàcid, per dir alguna cosa, no? Un curs doncs, que les lectures poden haver agradat més o menys, però aquí està la discussió del que és un club de lectura. No? Tothom dona el seu parer i possiblement a l'acabar el club de lectura hi ha gent que se'l voldria tornar a llegir o pot canviar el parer del que ha pensat que tenia les sensacions del llibre. No? Per nosaltres aquests punts de trobada de parlar de literatura, parlar de llibres, parlar, també diré les converses, evidentment, perquè són tot el que sigui agrupar gent amb els seus interessos, per nosaltres és molt important. Però, evidentment, som una biblioteca i el que és el foment de la lectura és el principal. Llavors, els nostres clubs de lectura nosaltres són principals.
1: A partir de la setmana vinent, la biblioteca començarà una programació d'activitats d'estiu que s'allargarà tot el mes de juliol. Podeu consultar-la i reservar plaça a les propostes al web entrades.montornès.cat. I ara anem amb una mica de música i un aniversari, que sabeu que ens agrada aquí celebrar aniversaris. Ahir vam celebrar el de Paulina Rubio i avui el de Rafaela Carragó, el que hagués estat el seu aniversari, que avui hauria fet 83 anys, aquesta dona.
3: Déu-n'hi-do.
1: Ens va deixar el 2021, però avui valia la pena recordar-la i recordar la seva cançó. I he triat la cançó més nova que ens va deixar, que és Pedro.
3: Molt estiuenca i s'enganxa molt, aquesta,
1: moltíssim,
3: no?
1: Moltíssim, o sigui, jo crec que podeu estar tota la setmana cantant Pedro, Pedro, Pe, però és que és, no sé, m'encanta, a més, amb el monigot aquest, que no sé quin animal era, no?, però que sortia allà dándolo todo, així que, pues, avui de Juernes, qui millor mood que la de Pedro, i recordar Rafaela Carrà.

0: nostro.
1: Escoltava Melanica i ara anem a escoltar The Beach Boys. Per què? Doncs perquè és la música de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest any. No sé si l'has vist, Sergi, d'aquest estiu.
2: No, però quan he vist el guió he pensat, ostres, quina sorpresa la Mireia Beach Boys.
1: Vist. Doncs és per això, per aquest motiu, perquè és la banda sonora del tradicional ja anunci d'estiu d'Estrella d'Am i m'ha sorprès perquè normalment hi ha cançons com més modernetes,
2: sí.
1: No? En català, fins i tot.
2: Sí,
1: i aquest
2: sí,
1: any han tirat per The Beach Boys. És cert que Estrella d'Am celebra 150 anys i mira, doncs potser se sentia
2: potser
1: una mica vintage.
2: Potser sí, una mica més retro i a més que cançó més estiuenca que aquesta n'hi ha poques, eh?
1: Sí. Doncs a més explica, perquè sabeu que ells fan com una mena de tràiler, de teaser, no? Un vídeo en comptes d'un videoclip i han explicat la història del Canyut. És una llegenda que expliquen a dins d'aquest vídeo. Tu no l'has vist, Sergi?
2: No.
1: Doncs no vull fer gaire spoiler.
2: Exacte.
1: Però hi ha paisatges molt bonics. Jo crec que ja surt cada que és la Costa Brava. Bueno, hi ha paisatges molt xulos. I també crida l'atenció la de gent que col·labora en aquest curt que fa cada any, en aquest cas Estrella d'Am aquest any. Ha col·laborat Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Uicochea, Lili Rowland, Iria del Río... Bueno, així puc tirar-me amb l'estoneta, eh? Però Marc Cucurella, per exemple,
2: en
1: Expected Total, Nil Ojeda, Muixca... Vull dir, hi ha una retaila de noms importants.
2: Quin elenco, no? De...
1: Sí. Total, que jo us ho recomano, són 3 minutets i mig, així, molt xulo, l'espot que han fet Estrella d'Am per aquest estiu, i ens quedem escoltant la banda sonora que m'acompanya, de Beach Boys, amb Wouldn't It Be Nice.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
3: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tell You Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
2: Ruta 66.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, la que vam d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys i escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima!
0: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
3: La Teresa Lloret, ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llac i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt o que faríeu uns premis, que entregaríeu uns premis i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
3: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
4: Sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi en les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
3: Perquè des de Pinsos Llac tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sector porcí. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
4: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta. I, per tant, creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
3: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
4: Serà... altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions. No? Hi ha molts temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
3: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar, no?, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
4: Sí, és així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, ho porten molt bé. I a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten, no?, unes condicions específiques, has d'estar al cas no?, de si algun garrí es queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no?, estimular tota la llet, vigilar el part, i això... està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
3: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat, no?, hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
4: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o un màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un accèssit de 500.
3: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llach.
4: No,
3: és un requisit, d'acord.
4: No és un requisit, perquè justament el que volem doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè el que posem, l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats amb IAC o no. Reconeixerem doncs, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant, en el cas de la categoria A, doncs, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat, que hagis introduït en aquest projecte teu.
3: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis Emprèn Porc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que
4: sí.
3: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
4: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I, en tot cas, que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo, que es presenti i amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
3: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya,
4: hi ha la web www.emprenporc.com, val? Emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer per il·lustrar una miqueta o fotografies, per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria i ja està. No hi ha més, Hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho,
3: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha d'haver un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
4: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants, que estan liderades, en aquest cas, per dones i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
3: D'acord. I quan serà l'entrega?
4: L'entrega no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
3: Val, d'acord.
4: Cap a finals de setembre. Això un dia pues, a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu. Sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol. L'agost és força inhàbil i el setembre per acabar de lligar-ho i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
3: Doncs Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.
4: A que ho facin, totalment. Nosaltres quan vam fer el Dia de la Dona, vam fer ja així un muntatge en vídeo de totes les dones, bueno, potser no totes, però la gran majoria que els hi va venir de gust, vam fer un muntatge de vídeo per, bueno, una mica per homenatjar i posar cara, no?, aquest munt de dones que sí que estan treballant moltes vegades en silenci des d'àmbits molt privats i des de la discreció, no?, de granges petites, en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no? I així ho entenem nosaltres. Les granges sempre es treballa des de llocs amagadets, recòndits, des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació i, per tant, tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector por si està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I, per tant, és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la i una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
3: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos IAC. Enhorabona, francament.
4: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
0: Som Terra.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
1: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
0: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
1: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, benvinguda de nou.
6: Hola, bon dia, Pili.
3: Continuem parlant dels haikus, continuem aprenent dels haikus i avui parlem de la disciplina.
6: Sí, senyora, una mica sí, perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és del que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kireji. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige. No, no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist, que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
3: Que difícil és.
6: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malo serà, no? D'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
3: Vinga.
6: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així... Herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No? Ella és una persona que ja vam dir, és rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar. No? Després llegirem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és de Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserva la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4-6-4, no afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de 7 i un de 5 que no pas... Uh-huh. Però, bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
7: No posen el Google Translate, ho fan.
6: No, i han de ser, a més, bons haijins, perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
7: A veure...
6: Com la trobada amb un amic, se'n va la primavera. Aquest senyor, ja heu vist, que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
7: com
6: estaria en japonès, no? Pues procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku.
7: Sí? Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica, en parlem en el proper podcast.
6: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final, pues, bueno, s'ha d'aclarir una mica alguna cosa. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
7: Adéu.
0: Som terra, som territori.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Ja dijous 18 de juny de 2026. 18, Miquel? Sí, 18. Doncs déu-n'hi-do.
2: 18, 18, Núria, 18. Bon dia.
1: Bon dia, Miquel, què tal? Ara estava en dubte, és 18 o hem avançat massa de pressa? Massa ràpid, pensava jo. Dic, avui no és dijous. Sí, sí, avui és dijous. I és que, clar, jo ara estava allà pensant i preparant el cap de setmana, les propostes que escoltareu al cap de setmana. I com que dissabte ja és 20, diumenge 21, per cert, entra l'estiu, doncs jo ara tenia la dubte si avui era 18, de vegades no sé el dia que visc, perquè aquestes coses de preparar programes, de vegades caic allà on crec, però, o m'imagino, però després no sé si és realitat o no. Clar, treballar divendres, dissabte i diumenge, doncs ara he entrat aquí als matins una mica despistada. Doncs sí, dijous 18 i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do amb aquesta notícia que escoltaven ara mateix els companys de la Xal i que avui és notícia a tot arreu, i és el tema d'aquest material que està prohibit i que durant molts anys s'ha posat a pràcticament tots els edificis, tant edificis professionals o públics o... Clar, ara ja el que és públic, això ja no queda, no? Però encara, jo ara mateix des de l'estudi estic veient un teixat totalment fet amb aquest material, i la veritat és que doncs ha sortit la notícia que tot això s'ha de retirar, i les persones que no retirin aquest material, amianto, doncs a l'amiant s'ha de retirar de tot arreu, si no, fins i tot les comunitats hauran de pagar una multa que anirà destinada, aquesta multa, a la gent que es dedica professionalment a retirar aquest material, no? Hi ha moltes persones malaltes per aquesta malaltia, la malaltia de l'amiant, i encara sembla mentida que encara tinguem a tot arreu aquest material, no? Clar, s'ha de treure d'una manera especial, això té un cost elevat, i les persones que treballen retirant aquests materials doncs s'han de protegir molt bé. Doncs ara sembla ser que per normativa haurem de treure tota l'amiant que encara hi queda a moltes comunitats, i això s'ha de fer sense dubtar. Bé, avui, com dèiem, és dijous, tenim un dia meravellós també, un dia d'aquells de, si teniu oportunitat, doncs potser donar una volta per la platja, un banyito en la piscina, qui tingui la sort de tenir piscina. Ara ja tenim tot pràcticament acondicionat i les piscines municipals obren ja aquest cap de setmana, demà us donaré més detalls. Però també durant el cap de setmana ja podreu fer un bany allà a la piscina municipal de Montornès. I aquí estem, com sempre, el Miquel Zafra i aquesta qui us parla, la Núria Cachano, oi, Miquel?
2: Doncs sí, aquí estem, de dijous ja.
1: Moltes vegades amb la sensació que no hem marxat. Jo aquest matí quan m'he posat els cascos per fer la primera entrevista he pensat, uau, ahir vam marxar, que eren pràcticament les 3 i seguíem gravant. Va ser un non-stop.
2: Jo vaig marxar una mica més tard que tu.
1: Tu vas marxar més tard.
2: Jo vaig sortir d'aquí ahir pràcticament a les 3 i 20, una cosa així.
1: Doncs sí, sí, ja m'ho crec. Ahir, ja veieu, vam aprofitar també per fer un munt de propostes, perquè nosaltres d'alguna manera ens adaptem als horaris dels nostres col·laboradors. La gent treballa, afortunadament, i després, quan surten de treballar, molts ens visiten o treballem amb ells amb diferents possibilitats. I això és el que passa, que moltes vegades són les 3 i encara estem fent gravacions i propostes. Però avui ja és dijous, com dèiem, i Jo, si pogués, sortiria a caminar. Ara ja no sé si fa massa calor, potser, per caminar. Però aquest matí, que la fresca encara hi és, m'agrada molt quan t'aixeques, aquesta frescor que durarà poc, eh? Perquè em sembla que tal i com està el tema climàtic, durant els estius, ni frescor ni anar, de anar, anar, de anar. És veritat que t'aixeques i ja de seguida notes la calor, la caloreta, i aquesta frescor doncs s'acaba molt aviat. Això també degut al canvi climàtic, perquè abans sí que es notava, t'aixecaves pel matí i notaves una mica de frescor. Ara ni pràcticament al matí ni pràcticament a la nit. Aquestes coses van canviant, és el canvi climàtic, i ho notem molt. Els cossos ho noten molt.
2: I els animals també.
1: I els animals també.
2: La fauna també.
1: Ahir, justament, no hi havia manera de que entrés ni una gota d'aire. Ahir ja estàvem a la olla bullint del Vallès i... uau!
2: Sí, ahir al migdia picava. Jo quan vaig tornar cap a casa vaig agafar més una mica de retenció, com no a la P7, que
1: clar,
2: també és com una olla a pressió, i quan hi ha retencions que normalment solen haver-hi, molta calor ahir al migdia.
1: Feia molta calor,
2: molta
1: però...
2: calor. El sol picava molt fort. A més, pica molt fort pràcticament fins a les 8 del vespre.
1: I les
2: 9.
1: Per això sí, et sí. dic que ahir, quan ja començava a fer-se de nit, encara, obrint ventanes, no corria ni una gota d'aire. Vull dir, feia molta calor ahir. I ja comencem a notar aquesta sensació de que la frescor no existeix. I pràcticament t'has d'anar a Andorra per dir, uai, que fresquito! Perquè...
2: Andorra també fa calor, eh?
1: Sí, sí, però dic
2: també
1: que a la nit...
2: el sol.
1: Però a la nit canvia.
2: Ah, no, ja, a l'alta muntanya,
1: nit...
2: a la nit canvia.
1: Clar, canvia molt.
2: Sí. Però
1: aquí
2: durant
1: no.
2: el dia pica també el sol, eh?
1: Sí, i tant.
2: A l'alta muntanya.
1: Sí, és un calor sec, aquí és més humit, però sí, sí. Però jo em refereixo a la nit, perquè tu tot el dia tens calor, però si a la nit tens un respir i ni que sigui pots dormir... Jo no sé si te'n recordes les nits que vam patir l'any passat,
2: sí,
1: però
2: tant,
1: vam patir tant. Moltes nits
2: sí.
1: d'allò de...
2: Aquestes nits tropicals.
1: Sí.
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: encara
2: sí.
1: no han arribat, eh? Encara
2: bueno,
1: no han arribat,
2: no,
1: però
2: les tenim a tocar i sí que... Bueno, el que parlàvem, no? Si a finals de maig teníem aquestes onades de calor, el que ens espera ara al juny, juliol i agost, doncs bueno, ja veurem, sobretot el mes de juliol, que normalment és el mes més àlgid, no?, en temperatures, doncs veurem.
1: Ja veurem, a veure com va. Sí, sí, sí. De fet, jo el que sí que faig és dormir amb el ventilador estones. Estic amb el comandament al llit i l'encenc sense despertar-me massa i l'apago de tant en tant. I així vaig tota la nit, perquè els aires acondicionats per la nit a mi no m'agraden gens.
2: No, a mi tampoc. Jo, de fet, no en tinc, o sigui que... No m'afecta el tema de l'aire condicionat.
1: Per dormir. Hi ha molta
2: exactament.
1: Gent que sí, que dorm. Hi ha molta gent...
2: Jo no podria, eh?
1: L'altre dia...
2: Realment,
1: jo tampoc.
2: No podria.
1: Jo tampoc. Però hi ha molta gent que, per exemple, posa l'aire a casa a 26, a 25, tot el dia, i a les 12 de la nit, quan, o les 11, quan va a dormir, l'apaga. I no obre res. I llavors, fiques el ventilador... I amb això pots passar...
2: Mica, no?
1: Clar, es manté una mica i pot passar una mica la nit. Però, si no, hi ha dies que són insuportables. Doncs res, Miquel, anem a repassar, et sembla bé, una mica l'actualitat?
2: Sí, sí, que a més tenim convidats que venen ara a dos quarts i seran puntuals.
1: Doncs vinga, oberta la convocatòria d'ajuts de menjador. Recordeu que està oberta aquesta convocatòria i que tenim ajuts de menjador per al curs vinent fins al 30 de juny. Avui és 18, encara hi ha temps. I poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci a fer l'I3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindrà en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre la 70% i el 100% del cost del servei. Podeu demanar hora presencial a la OAC Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través de la instància genèrica. Aneu al web municipal montornès.cat. El comandament de l'esquerra obriu totes les propostes que hi ha i busqueu justament doncs, tràmits. Allà cliqueu i busqueu la instància genèrica i podreu omplir-la. Res, val la pena que si entreu dins la convocatòria d'ajuts de menjador, ho intenteu. Ja podem dir, crec, que han acabat les obres de la rotona d'entrada a Montornès, aquesta rotona a l'Avinguda 11 de Setembre amb Verge del Carme, que han durat quasi bé un any entre el carrer Montserrat i la rotona. Ara comencen més obres. On? Doncs a la plaça de la Font. Les obres de reforma integral de la plaça de la Font i d'un tram del carrer Jacint Verdaguer ja tenen l'empresa consultora al càrrec. L'Ajuntament l'ha adjudicat aquest contracte a l'empresa Servimat SL per un import de 708.000 euros. L'actuació pretén transformar completament l'espai i el redefinirà per millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la qualitat urbana de la plaça, tant com del carrer Jacint Verdaguer. L'actuació a la plaça se centra a la millora de la seva imatge i funcionalitat amb la supervisió de totes les places d'estacionament per afavorir un entorn més segur i accessible. Supressió de totes les places del estacionament a la plaça. També es milloraran els accessos a l'escola i s'ampliaran els espais destinats a les terrasses dels establiments. Es traslladaran els contenidors i s'instal·laran places de càrrega per vehicles elèctrics. El projecte també preveu la incorporació de criteris de jardineria sostenible per incrementar el verd urbà a la zona. Sí, perquè ara verd, el que diem verd, hi ha poc. La reforma del tram de Jacint Verdaguer entre el carrer Estrella i la Joan Miró preveu la seva urbanització com a carrer per vianants, amb la creació de nous espais d'estada i un àmbit específic que faciliti l'accés a l'escola. També es renovarà completament a l'enllumenat i es reservaran espais per a la celebració del mercat setmanal. A banda de les actuacions específiques de cada zona, el projecte preveu millores generals en les xarxes de drenatge, aigua potable, comunicacions i electricitat, així com una actualització dels quadres elèctrics per garantir la seva eficiència i permetre futurs actes festius. També s'actuarà per incrementar l'accessibilitat i millorar la mobilitat dels vianants. Aquest és el projecte a la plaça de la Font i comença doncs, ja pràcticament. I ja sabeu que s'estan instal·lant els nous contenidors a tot Montornès, pràcticament ja hi són, ara Montornès Nord i algunes urbanitzacions. Durant aquest període de prova no és necessari fer servir la targeta ni l'aplicació del mòbil, només cal prémer el botó vermell, esperar uns segons i la tapa del contenidor doncs, s'obre i deixem la bossa de residus i cau dins. Aquestes àrees compten amb contenidors per les fraccions de resta orgànica, per paper i cartró, envasos i vidre. Els contenidors que es tancaran, recordem, seran els destinats a la resta, la orgànica i els envasos. Així ho explicava la regidora, ja la coneixeu, la Mar García, que ens parlava d'aquest sistema.
3: Ens trobarem el contenidor del paper que està obert. Aquest es podrà fer ús sempre perquè evidentment està obert. El contenidor del vidre que es podrà fer ús sempre perquè està obert. I com a contenidor tancat tindrem el d'envasos. El d'envasos el podrem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. Llavors, com a contenidor tancat tenim també el d'orgànica, que el podem obrir qualsevol dia i a qualsevol hora. i aquell contenidor que realment tindrà una restricció només es podrà obrir dimarts, dijous i diumenge, és el contenidor de rebuig. Per què es tanca el de rebuig? S'ha demostrat que tancant el de rebuig la gent comença a fer un millor reciclatge.
1: La data pel tancament dels contenidors es farà pública pels canals municipals i s'enviarà una comunicació als domicilis. Si encara no teniu les vostres targes, podeu anar a buscar-les a l'oficina d'atenció ciutadana centre situada a l'edifici de l'Ajuntament. I l'Ajuntament, ja per acabar, ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de venda de begudes a la Festa Major. Aquestes barres de beguda a Festa Major normalment les gestionen les entitats i associacions que estiguin interessades que poden presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Les associacions i les entitats intenten recaptar calés mitjançant la venda de begudes a la Festa Major per després poder fer i subvencionar les seves activitats. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar gots reutilitzables i oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament de targeta. Aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí de dijous 18 de juny de 2026. Anem a recordar que avui és el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible. L'objectiu del Dia de la Gastronomia Sostenible és crear consciència per adquirir nous hàbits alimentaris que contribueixin no només al benestar de la població mundial, sinó també a la protecció i la preservació dels recursos que provenen de la Terra per viure en un planeta molt més sostenible. I avui és el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi. Avui hem convidat el tècnic Marc Colàs i a la tècnica d'immigració Anna Meca. Amb ells parlarem d'aquests discursos que escoltem d'odi, però també parlarem del Dia del Refugiat, que és aquest dissabte. D'entrada, us dic que cada 18 de juny es fa una crida a contrarrestar l'odi i promoure la llibertat d'opinió i d'expressió a tot el món. I això és el que celebrem avui. També és el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, el Dia Internacional del Sushi, el Dia Mundial contra la Incineració, el Dia Internacional del Falafel, el Dia Internacional del Pícnic, el Dia Mundial de l'Orgull Autista i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Avui és Santa Andreu, Eteldreda, Osana, Isabel, Ciriaco i Ediltrudis. Doncs felicitats a totes les persones que avui celebren el dia del seu sant, tant com a totes les persones que avui estiguin de celebració. Conchi Ruiz, felicidades. José Luis Garrido, felicidades. Luis Cámara, felicidades. Teresa Rocamora, felicidades, felicidades a la Tere. Sonia Fernández, felicidades, Sonia. Diego Sánchez, felicidades, Diego. Felicidades a todas las personas que hoy celebran el día de su aniversario, per molts anys. Ràpidament us dic que avui escoltarem a la Yolanda Martínez, que des de la biblioteca ens porta molta teca I avui ens parlarà d'activitats i de lectures. El tècnic de cooperació internacional, Marc Olàs, i la tècnica de polítiques migratòries, Anna Meca, parlen avui justament del Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi que se celebra avui i també el Dia Mundial del Refugiat que se celebra dissabte. Els escoltarem aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I avui parlem de cinema, d'estrenes i de novetats. Tot això a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem directament a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui les temperatures baixen lleugerament, però es manté el temps estable i també serà un dia càlid. Màximes de 35 graus a Manresa, 34 a Vic, 33 graus a Igualada, Sabadell i a Rubí, 29 a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 27 graus a Mataró. Durant els pròxims dies pujaran les temperatures, especialment al cap de setmana. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 935721110.
5: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
5: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: El Fons Català de Cooperació, del qual Montornès en forma part, ha elaborat un manifest amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El tècnic de Cooperació Internacional, Marc Colàs, i la tècnica de Polítiques Migratòries, Anna Meca, ens acompanyen avui a les mañanes per parlar d'aquest tema. 18 de juny, Dia Internacional per contrarrestar els discursos d'odi, i 20 de juny, Dia Mundial del Refugiat. Tot va una mica lligat i per això avui parlem del tema. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I avui tenim a l'Anna Meca, tècnica de Polítiques Migratòries. Anna, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs parlem, expliqueu-me una mica, perquè tornem a trobar-nos un any després, i un any després, i un any després, ja portem uns quants, sense, sembla ser que massa avenços. Esteu aquí per parlar de les darreres situacions, de les persones en situació de vulnerabilitat, i em sembla, o tinc la sensació de que encara hi queda molt camí per recórrer per canviar aquesta realitat.

0: que si t'agafes és pràcticament calcat
1: el
0: de l'any passat, perquè, fora broma, en el sentit de que, hosti, si l'any passat comentaven de que ara mateix més de 120 milions de persones, això l'any passat, 2025, 120 milions de persones estan obligades a fugir de casa seva per qüestions com la guerra o com persecucions polítiques, discriminacions de tot tipus, això ara mateix en un any ha passat de 120, que són les que tenen comptabilitzades, a 130 milions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estem parlant de gairebé un 10%
1: més.
0: Vull dir, sí, estem reproduint allò que va passar fa un any, però s'està incrementant, doncs, en aquest sentit, aquest tipus de situacions i afecten a moltes més persones, no?
1: Ara parlàvem amb l'Anna dels discursos d'odi, del dret a asil, de com aquestes persones viuen aquesta situació. És veritat que moltes vegades la ignorància que tenim cap a la immigració ens porta a tenir pensaments potser no massa adients, no, Anna?
2: Sí, totalment. Al final també hem de tenir en compte que els discursos d'odi no només són paraules. Els discursos d'odi també són fets, és legítim els prejudicis, és alimentar una mala convivència, és afavorir, doncs, a les desigualtats, no? I intentar, doncs, fer menystenir a l'altre, menystenir el que tinc a davant, quan precisament les persones refugiades, les persones migrades, són persones de les més valentes que hi ha en aquests països que s'han atrevit a marxar i a buscar una nova vida, no? Per tant, és totalment al contrari del que aquí s'intenta fer amb aquests discursos d'odi constant que sentim a tot arreu, televisió, ràdio, xarxes socials, perquè és constant.
1: Sobretot, no?
2: Mm-hmm. És constant, exacte. Mm.
3: Sí, sí.
1: Marc, ara parlàvem també que, a més, doncs, d'aquest manifest que més o menys cada any seguim, també es parla de la creació de centres. Explica'ns una mica què és això de la creació de centres, que a mi m'heu deixat una mica sí. Fora de joc.
0: Bueno, suposo que en aquest sentit l'Anna Meca també té moltes coses a dir, però això és fruit del pacte de migració i asil de la nostra estimadíssima Unió Europea, que no sé si finalment haurem de fer cas als anglesos, perquè van fotre el càmera amb el seu Brexit ara fa uns quants anys.
1: Sí.
0: Si més no, ja no formen part d'aquest pacte de migració, que és absolutament vergonyós, perquè en aquest sentit estan animant els països membres de la Unió Europea. Aquí cal dir, amb la honrosa excepció d'Espanya, que de moment el president del govern s'ha pronunciat en contra de la creació de centres d'acollida de deportació fora de la Unió Europea. És allò que inicialment la primera ministra italiana, la Melanie, en aquest sentit, va comentar...
1: Meloni,
0: que finalment no va fer. Vull dir que en una aposta de la seva política ultraconservadora... Va veure que hi havia molta gent que estava en contra del què, sembla ser que també van trobar dificultats en els països on volia implementar aquest tipus de política, en el sentit d'implementar, doncs, els centres aquests de persones migrades, i al final no és que hagi desistit, però sí que s'ho està repensant. I en canvi el relleu l'agafa la Unió Europea, diu, bueno, aquí hi ha massa gent, anem a tractar això de la manera més, bueno, resolutiva possible, i aquí llavors resulta que moltíssimes persones estan afectades per aquest tipus de situacions. Vull dir que poden agafar una persona pel seu fet de ser persona, doncs, no nacionalitzada o fins i tot nacionalitzada, perquè això també és molt similar als ICES famosos dels Estats Units, i fer-la fora.
1: Estem parlant de gent sense papers?
0: Gent que està...
1: hi ha més ítems.
0: Sí, gent que està pendent, doncs, de la seva regulació, perquè ha demanat, jo què sé, asil a un país determinat. Estem parlant justament d'això. Més, i abans us he compartit en un dels articles que, evidentment, periodistes bastant acreditats comenten, i molt contraris a aquest tipus de polítiques, que s'estan ficant amb persones que ens arriben de fora... I la majoria comencen a dir perquè hem de fer fora aquesta gent, han d'estar reclusos en determinats centres doncs, en aquest sentit de reclusió de persones migrades, perquè poden representar un risc per la seguretat. Això qui ho determina? Quina mena de població ens arriba?
1: Clar. I fins i tot ens explicava l'Anna que poden separar famílies.
2: Clar, i tant, si resulta...

0: que, pel que sigui, se'n va un adult, aquest adult pot estar aquí perfectament integrat, integrat, és a dir, pot formar part del... pot ser un veí nostre de Montornès, que pel que sigui, el poden ficar en aquests centres i enviar-lo a una altra part del món, enviar-lo allà on aquesta normativa...
1: I on
0: normativa...
1: són aquests centres? Perquè m'heu explicat que estan fora de la Unió Europea. I també el Marc ha quedat molt clar que Espanya no s'ha adherit a aquesta intencionalitat que té la Unió Europea. Per tant, les persones que ens puguin estar escoltant ara mateix tampoc generem alarma perquè no és el cas d'Espanya, no?
2: Bueno, però no és el cas d'Espanya, en el fet que políticament s'han pronunciat d'aquesta manera, però hem de pensar que Espanya forma part de la Unió Europea i és un reglament que afecta a tota la Unió Europea. Ara estava governant doncs el senyor Sánchez, però d'aquí 4 dies podria ser perfectament un canvi de govern i que aquest govern decideixi que sí.
1: Que fem el mateix.
2: Vull dir que en aquest sentit no és per fer por a ningú, però és una realitat tal qual. Llavors aquí el que cal fer és activar polítiques d'acollida amb garanties i ja està, i s'ha acabat el bròquil, i no buscar excuses barates de mirar de culpabilitzar tercers. Per què? Per quina raó? Pel seu color de pell?
0: Clar, és que si ens... O sigui, per veure la contradicció, no? Hem començat, no? El programa començaves dient, ostres, avui també parlem del Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, el 18 de juny. Aquell dia es va establir el 2021 a l'Assemblea General de les Nacions Unides. I ara estem parlant, no?, del fet de que tot aquest tipus de dispositius el que fan és dir, ei, les persones migrants són perilloses. Les persones migrants que venen aquí ens venen a ferir, ens venen a robar, ens venen a... perquè no hi ha un motiu aparent perquè aquestes, o un motiu realment penal per ficar aquestes persones en aquests tipus de centres. Fa uns anys, de fet, hi ha un vídeo que ho explica molt bé, no? A Madrid, la Policia Nacional rebia una espècie de gratificacions cada cop que buscaven i trobaven una persona que podia estar en tràmit de renovació del seu NIE, que el seu NIE és el número d'identificació d'estranger, de la seva regularització, per ficar-les en aquests centres. Clar, eren unes redades brutals, perquè volia dir que cada mes, doncs jo què sé, no sé quan ascendien aquestes gratificacions.
1: Però això és una mica el que està passant als Estats Units, no?
0: Totalment. És
1: però
0: a dir,
1: aquí camuflat.
0: Bueno, ara, això, parlo de fa uns anys, és a dir, no és una cosa
1: no actual,
0: però sí que és veritat que, i ara no vull equivocar, no sé si va ser el Ramadà de l'any passat o fa 2 anys, que una estació de Renfe de Catalunya es va situar la policia per totes aquelles persones que baixaven del tren amb l'objectiu d'anar a la mezquita a resar i marxar al seu municipi, es van posar a demanar permisos de residència a tothom. I això fa 2 anys. Vull dir que no estem tan lluny d'això. Segons aquest tipus de polítiques, és tota aquella persona que no tingui el permís de residència en vigor pot passar aquests centres. Per tant, una persona que no tingui el document, és a dir, és com si a mi, per no haver renovat el meu DNI d'espanyola, em digués la policia, vine, que t'empresono, però no t'empresono a Barcelona. Et porto a no sé quin país de l'Àfrica, i dius, un moment, parem màquines. A més, amb el fet que normalment no hi ha gairebé ni dret a la defensa perquè no hi ha temps, perquè són aquestes coses que fan, que en diuen en calent, que de seguida et porten, i clar, en ocasions no has pogut ni avisar la teva família. Hi ha famílies de vegades que estan desesperades buscant i no saben que el seu familiar està ingressat en un centre d'aquest tipus. I s'entenen al cap dels dies, ostres. I però després, sí, des de les Nacions Unides, no? Defensem no contra els discursos d'odi. Un moment.
1: Parem, no?
0: Clar, parem màquines, perquè què estem fent?
1: Aclarem-nos.
0: Clar, què estem fent, no?, amb totes aquestes polítiques. Estem legitimitzant, doncs, tots aquests discursos d'odi, que clar, que al final, si des de dalt són aquestes polítiques, què esperem que faci la gent a baix, no? Bueno, doncs reproduir.
2: I vulneren tota mena de drets humans, vull dir que en aquest sentit hem de comptar amb això, vull dir que els drets humans es van aprovar doncs perquè siguessin respectuosos i igualitaris, no? I això no està passant.
1: Marc i Anna, des de la nostra des del nostre municipi, com encarem aquesta situació des de l'administració pública, des d'aquí, des de Montornès, clar, estem parlant d'una situació a nivell europeu i a nivell mundial, no? Però la petita administració què pot fer? Com pot conviure amb aquestes lleis i regulacions? I...
2: Home, jo penso que per començar, justament fent això que estem fent ara, no? Uh-huh. Difondre, donar a conèixer, dues persones en aquest sentit en representació a la institució municipal, una tercera que ens fa una entrevista, parlem una mica de tot plegat, vull dir, això per començar, vull dir, intentar sensibilitzar, per descomptat que en aquest sentit moltíssimes persones, professionals i no professionals, persones voluntàries fins i tot, que estan adherides a moviments pacifistes i tot plegat, doncs estan reclamant justament que es facin canvis importants i estructurals, perquè no deixen de ser estructurals. Clar. Vull dir, que des de l'àmbit del periodisme respectuós, que pugui doncs, contrastar determinats discursos, vull dir que sigui ètic, és que no estem demanant res de l'altre dijous. Evidentment, si parlem de les xarxes, en la qual els mitjans de comunicació tenen moltes coses a dir, necessitem una alfabetització digital com cal, vull dir, que sigui crítica amb aquest tipus de discursos, perquè això és molt fàcil, jo me puc apuntar a qualsevol cosa que surti per la xarxa sense coneixement de causa, perquè mira, com que crida més que l'altre, o és més guapo, o és més popular, o és més no sé què, doncs ja em va bé. Doncs tot això s'ha d'anar treballant. Vull dir, jo crec que des de Montornès, des de l'àmbit local, des de les entitats locals, es poden fer moltes coses. I el Consell de Cooperació del municipal doncs està plegant a persones de tota condició, persones que en aquest sentit representen a entitats del municipi, siguin nascudes aquí o siguin nascudes a fora. Una de les associacions que està formada per persones de fora i que en aquest sentit ho volen reconèixer d'aquesta manera és la diàspora de Colibantang, i es diu diàspora, vull dir que ja en tot cas en el seu títol de com a associació ja diu que són de fora. Però la seva principal, el seu principal objectiu és el que anomenen ells la integració i sobretot donar oportunitat a la gent jove. Aquestes persones que són del Senegal, que porten molts anys visquent aquí a Montornès i al territori, perquè no només són de Montornès, escolta'm, estan parlant i estan dient tot això. Uh-huh. Pues, per qui hem de començar, no?
1: Uh-huh. La regulació d'immigrants afecta directament als refugiats?
0: Sí. Sí, la llei d'estrangeria, la llei extraordinària, sí que ha contemplat, diguéssim, que hi ha com dos vies per regularitzar. Per aquelles persones que han estat o que són actualment sol·licitants de protecció internacional i aquelles persones que potser no ho han estat i que poden accedir per primera vegada, si compleixen certs requisits, doncs accedir per primera vegada a aquesta regularització de la seva documentació legal, de la seva situació administrativa.
1: Això és fàcil, és complicat? Hem vist cues a l'inici de tot aquest procés.
0: Sí.
1: No sé, com ha anat? Com va? Com va?
0: Perquè, sí, perquè encara no ha acabat. Allà, no? Exacte. Hi ha plaç per presentar-se fins al 30 de juny. I bé, aquelles persones que mínimament poden tenir xarxa familiar, social, que en bé, perquè si no han tingut documentació legal, doncs han pogut anar treballant i tenir com uns calerons a la butxaca, s'han pogut presentar d'una manera, diguéssim, senzilla, d'acord? Poso cometes, però hi ha moltíssima gent vulnerable que per no saber ni per on començar, perquè realment tot el tràmit administratiu és complex. És complex i et perds en... Però el document on l'haig d'anar a demanar? On l'haig de presentar? Com demano una cita? O sigui, el tema de la petició de cita segueix sent des de fa molts anys un drama. Bé, el tràmit, clar, en referència o en diferència de la llei general, han facilitat altres maneres de presentar, però tot i així, per una persona que pugui no conèixer l'idioma o potser coneixes l'idioma, però desconeixes com funciona l'administració pública espanyola, realment és un viacrucis arribar i presentar. I ara dius, vale, acabem el 30 de juny. Ara comencem a veure algunes primeres resolucions provisionals, però quants requeriments hi haurà de documentació, dificultat? Clar, tothom ha hagut de presentar uns antecedents penals d'origen traduïts i legalitzats. això costa molts diners. Estem parlant que documents... I tenint en compte que hi ha països que potser no els estan ni emetent. Clar, vés a Sierra Leona, a veure qui et diu, no?, on pots obtenir aquest document. O sigui, hi ha gent realment que dintre de la migració estan als marges. Gent que pot estar realment en un nivell de pobresa tan bèstia que és com, bueno, a mi primer haig de buscar-me què menjo avui i ja pensaré d'on obtinc aquell document. Sí.
1: Allò que pareix, que semblava que era superfàcil, no?
0: No.
1: És supercomplicat.
0: És molt complicat. És molt complicat perquè jo us dic, més enllà de l'idioma, és entendre el funcionament, entendre què és el que haig de presentar, de quina manera ho haig de presentar.
1: Us han demanat ajuda a l'administració aquí, local? Sí,
0: sí,
1: no?
0: Pensem que també aquí a l'Ajuntament tenim contractat el servei d'assessorament jurídic, en el que no presentem tràmits, però sí que fem assessorament. Aleshores, un dia al mes tenim a l'advocada d'estrangeria, doncs qui ha anat, bueno, hem atès, no sé, a moltíssimes persones i jo alhora al servei d'acollida, a les cites presencials, que normalment només faig el divendres, pues gairebé diria 24/7, perquè realment el que interessa és que aquestes persones tan vulnerables, clar, és que estem a la roda, per què són vulnerables? Doncs perquè, tot i que molta gent els ha dit vine a treballar amb mi, al no disposar de permís de treball,
1: clar,
0: ja no han pogut anar a treballar.
2: Sure.
0: Si jo haig de buscar un treball amb B, dia que no treballo, dia que no cobro. Clar, estem parlant de tot això, estem parlant de que aquestes persones, un cop tinguin el permís de treball, ostres, tindré un contracte, tindré una estabilitat econòmica que em podrà permetre llogar-me un habitatge. És que parlem de mínims, o sigui, d'una piràmide de Maslow, realment, de coses molt bàsiques, no? Però, bueno, seguim treballant i tant de bo...
1: Parlarem.
0: Sí.
1: Anna, ho deixem per un altre dia i sí, quedarem i parlarem d'aquests processos de regularització extraordinària que ara mateix estan en actiu fins a finals de mes. Tornem a la crisi de refugi, d'aquesta situació, no?, que suposo que també empitjora en quant als conflictes, perquè al final tot influeix, el medi ambient, els conflictes, això fa que els processos aquests migratoris siguin encara més complicats, no?
2: I encara ho seran més, vull dir, perquè un dels factors també importants és tota la qüestió vinculada al canvi climàtic. I hem de pensar que això està passant arreu. I per descomptat també ens ha arribat a nosaltres, malgrat que hi hagi molta gent que és molt negacionista en quant al tema aquest, no?, per reconèixer una realitat que és la que és. Vull dir, ara, aquesta primavera, inici d'estiu, és super irregular, això. Hi ha dades que demostren que és excepcional. Llavors, això és complicat. Llavors, tens moltíssima migració que per qüestions de, per descomptat, vinculades al canvi climàtic, perquè representa tot, increment de temperatures, tot plegat. Clar, evidentment, gent que viu el dia a dia de les seves collites, de les seves no sé què, doncs allà no es pot quedar més temps i ha de fugir de casa, a banda de moltes més coses, no? I això anirà increixent. Hem parlat abans de que hem passat de 120 a 130 milions de persones que en aquest sentit migren del seu país d'origen. Bueno, doncs, per descomptat, és un drama molt important i que hem de fer el possible per poder acollir a qui sigui. Estem parlant de que el món que som 8.000 milions d'habitants, 8.000 milions d'habitants, si migren en tot cas 130, 140, 150 milions, escolta'm, no és possible poder-los acollir en condicions i que processos, com ha comentat abans l'Anna, aquest via crucis, i més que va superbé perquè fa 4 dies que ha estat estat el papa per aquí en aquest sentit, bàsicament. I què anava parlant? Doncs sobretot la política de persones migrades, de refugiades, doncs hauria de ser constant. Amb independència que puguis estar més a prop o no, amb els empara, no? Però és una realitat. I almenys algú ho ha de dir.
1: Ni que sigui el papa, no?
2: Ni que sigui el
0: papa. Tot ajuda. Tot ajuda sempre. Aquests discursos sempre ajuden vinguin d'on vinguin.
2: I tant que sí. Vull dir, llavors què? Els conflictes bèl·lics continuen i s'incrementen. Vull dir, escolta, em sembla ser que es soluciona en 4 dies el tema de l'Iran, el tema del Líban, el tema de Gaza, d'Ucraïna, per parlar de països més o menys europeus o més occidentals, i resulta que no és així. Que passa el temps, i això continua creixent, evidentment. atès de l'armament tan sofisticat, arriba arreu, vull dir, perquè ara fa 4 dies va arribar un dron a Romania, va arribar 4 dies fa a Bielorússia, no, clar, vull dir, en tot cas, si ens descuidem, afectarà a qualsevol país, de qualsevol lloc del món.
1: No sé què podem fer des de l'altre costat, no? Com a veí o veïna del nostre poble, com podem ajudar, què podem fer, com podem canviar aquesta mentalitat, no? Que sembla que és el que més costa, perquè sempre són els mateixos discursos.
2: Jo que ens penso, jo en aquest sentit també començo, suposo que l'Anna estarà amb mi, en el sentit que són els fàcils, els gratuïts, els que, escolta, perquè no vull potser contradir a un amic meu o un conegut meu que està dient vés a saber què, t'explicant de vés a saber qui, vull dir, no m'hi posaré a jo dir-li, però què estàs dient, no?, en aquest sentit. I és allò, ja tinc prou feina de fer la meva feina, arribar a casa, no sé què, no sé quantos, que ara si m'hi he de ficar amb això, i escolta'm, pues som-hi, vull dir, nosaltres ja fa anys des d'aquí, des de Montornès, des de l'àmbit de la cooperació, que tirem endavant una campanya de persones refugiades i que enguany arribarà la seva desena edició. Doncs està passant tota la població, l'alumnat del secundària...
1: És molt important la base, no? L'escola.
2: Postobligatori. I allà...
1: Canviar la mirada allà a l'escola.
2: Correcte. I allà trobes en determinats posicionaments d'alumnes que de manera totalment lliure expressen les seves discrepàncies en determinades situacions. Bé a favor o bé en contra? Bé a favor o bé en contra, en el sentit de que, hòstia, m'estàs acusant de que hi ha molts negres i resulta que si et... un nano de 16 anys. I resulta que si et mires al costat teu, el teu company, com és? Ja, però aquest és col·lega meu. Vull dir.
1: Ah, clar.
0: Potser és l'únic que coneixes.
2: Sí, segurament.
0: No? Tot sovint.
1: Llavors, és que les coses canvien quan es coneix la persona, no?
2: Aquí.
0: Totalment. Clar, és que al final combatre els discursos d'odi és que crec que hauria de ser un deure humà, no sé com dir-ho, de totes les persones, almenys de posar-ho sobre la taula. Escolta, això que estàs dient no m'agrada, o no em sento bé, a vegades, com diu el Marc, no? Per a vegades no crea un conflicte amb el nostre amic, la nostra amiga, aquells sopars també familiars, que dius, ostres, el cunyau, no? Ara ja ha deixat anar un altre, no? Doncs potser no riure aquestes gràcies, doncs ja seria un gran pas. Clar, pensem que les persones refugiades al final no han marxat per voluntat pròpia del seu país. No perden la llibertat perquè els hi ve de gust. O sigui, realment estan fugint d'una situació molt greu. Aleshores, una mica, jo convido, no, a reconèixer la fortalesa d'aquestes persones d'haver marxat. Avui, per exemple, feia una entrevista d'acollida a dues persones que acaben d'arribar de Colòmbia, que m'explicaven l'extorsió és molt bèstia. Què passa? Que això els governs no ho reconeixen. Per això aquestes persones ja no demanen ni l'asil, perquè els governs no reconeixen que allà estigui passant això. Clar, què passa? Que em deien, ostres, ara he arribat aquí i ara veig la dificultat, doncs, d'això, d'ara aquí, de sobreviure, no? Gràcies, doncs, a la xarxa social que tenen i de més, doncs, estan vivint a casa d'una altra noia colombiana que els ha dit, jo he passat per això, vine, que jo t'acullo, i ja anirem fent, ja anirem a veure, fa 15 dies que han arribat. Les cares que tenien era d'estar fora de lloc total, de dir, Déu meu, i ara què? Ara cap on tiro? Perquè allà no puc tornar perquè sé el que m'espera, que és potser que tornin a segrestar el meu fill per demanar-me diners. O sigui, estem parlant d'això. Per tant, aquestes persones que decideixen trencar amb tot, gent llicenciada, gent amb llocs de feina d'alta qualificació a països d'origen, marxen perquè tenen por de que els hi facin mal, de la seva integritat física. Per tant, reconeguem la valentia d'aquestes persones, que jo potser només he emigrat d'un poble al poble del costat, no? Per tant, reconeguem això i reconeguem que aquestes persones poden aportar al nostre municipi moltíssim, però com tu bé has dit, potser parem per poder escoltar i conèixer qui és el nostre veí o veïna. Els discursos de dalt pot costar molt canviar-los, però en el meu dia a dia jo puc escoltar el que tinc al costat, puc convidar-lo o convidar-la a fer un cafè o dir bon dia, i a partir d'aquí vaig coneixent. i així poder doncs, anar fent comunitat i convivència.
2: Sí, sí. Mira, tinc aquí davant la publicitat del Vacances de Sant Pau, que en aquest sentit és una gran oportunitat doncs, per conèixer el de fora, entre cometes, perquè és una experiència única en el sentit que pots acollir durant 2 mesos una família, qualsevol família de Montornès, amb ganes, pot acollir un infant entre 8 i 12 anys, val, durant els mesos de juliol i agost, i conèixer la seva cultura, conèixer la persona, un infant d'aquesta edat, per què ha de marxar del seu país en el sentit que, a més, és un país no reconegut, en el sentit de que necessita fer-ho, que conegui d'altres realitats, i és bueno, aquest intercanvi, vull dir, aquest coneixement mutu per veure la riquesa que té aquest tipus de situacions, no? Jo convido a tothom, no? Vull dir, escolteu, doncs tothom que tingui ganes, doncs que pugui acollir durant aquests 2 mesos...
1: Un nen o nena sahrauí, no?
2: Correcte, una persona sahrauí, vull dir, menor d'edat, entre 8 i 12 anys, durant aquests 60 dies aproximadament que romandrà aquí.
1: Això és el que podem fer des d'aquí?
2: Una de les tantes coses que podem fer.
1: Una de les coses, no?
2: Una de les tantes coses que podem fer.
1: És interessant. De totes maneres, any rere any ens trobem i ens trobem desafortunadament amb missatges d'odi i també doncs, aquestes alternatives que donen la Unió Europea que ens deixen una mica fora de joc.
2: No, és que, a més, permetem que comenti també, i que em sembla especialment greu, de que fa 4 dies sentíem de que han tornat a iniciar converses amb el govern talibà de l'Afganistan. Un govern que està menyspreant el 50% de la població pel fet de, que ser, de ser dones i que es posin a negociar amb ells és una cosa que no té nom.
1: Brutal. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, estem ja pràcticament fora de joc. Sí que hi ha una frase amb la que acaba aquest manifest, perquè el refugi és un dret i l'acollida digna, una obligació, i potser ens hauríem de quedar amb una frase en positiu i tenir en compte que estem aquí i el que volem és donar visibilitat a tota aquesta situació i no passar de puntetes.
2: I tant, i tant
0: sí,
2: que sí.
0: Al final, acollir és generar oportunitats, vincles i sentiment de pertinença a la societat d'acollida on acabo d'arribar i obrir els braços, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs totalment d'acord, Marc, Colàs i Anna Meca, gràcies per ser amb nosaltres, se'ns ha acabat el temps i fins aviat.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

John Harvey Kellogg va néixer a Tyrone, Nova York, el dijous 26 de febrer del 1852. Va ser un metge nord-americà que va dirigir el sanatori de Battle Creek, on va posar especial èmfasi en la nutrició i l'exercici físic per tractar els seus interns. Va ser un ferm defensor del vegetarianisme, però el que el va fer famós a nivell mundial va ser inventar els cornflakes, el fet d'esmorzar amb cereals. John Harvey Kellogg va néixer a l'estat de Nova York el 1852, fill de John Preston i Ann Stanley. Cap al 1860, la família va traslladar-se a Michigan, a Battle Creek, on el pare va establir una fàbrica d'escombres. El petit John Harvey Kellogg va estudiar a l'escola pública de Battle Creek, a la Michigan State Normal School i, finalment, a l'escola mèdica de la Universitat de Nova York, on es va llicenciar en medicina el 1875. El 1879, el doctor Kellogg es va casar amb Mel Arville Eaton. I sabeu què? Que el matrimoni mai va arribar a consumar-se, per voluntat pròpia de tots dos. Com a conseqüència, van viure en cases separades. Òbviament, no van tenir fills biològics, però van adoptar 7 criatures abans que la senyora Kellogg morís, a l'any 1920. Kellogg va fer-se famós treballant al sanatori de Battle Creek, del que es va convertir en superintendent el 1876. El metge dirigia el centre seguint les directrius de l'Església Adventista del Setè Dia. Creia en els beneficis de la dieta vegetariana i de l'exercici, i en alguna cosa més, i és que el senyor Kellogg era un fan dels enemes.

0: assegurava que els intestins de tots els seus pacients fossin convenientment irrigats amb un artilugi que aplicava fins a 60 litres d'aigua en el desafortunat recte d'un pacient en qüestió de segons. Després de l'enema d'aigua, tocava que el pacient ingerís mig litre de iogurt, meitat per via normal i l'altra meitat administrada via rectal per poblar la zona de microbis protectors.
1: Me viene bien un Danone.
0: Kellogg era un paio especial i, a més, no es tallava un pèl en posar per escrit les seves conviccions. En una ocasió va escriure tractament contra l'autoabús, on condemnava la masturbació. Convençut que l'onanisme era un pecat i un hàbit obsessiu, defensava consciència la circumcisió per als nens i el fenol, el clítoris, per a les nenes.
2: Que fuerte, que fuerte, que fuerte.

0: part dels seus mètodes revolucionaris en tractament de pacients, Kellogg va fer una altra gran contribució a la humanitat, els cereals. El 1897 va fundar la companyia Sanitas Food Company amb el seu germà per produir cereals integrals. El producte havia de substituir la carn i els ous, l'esmorzar habitual de l'època que no podríem titllar de lleuger. Però alerta, John i el seu germà van discutir per un conflicte gravíssim. Calia posar sucre als cereals? John Harvey Kellogg, òbviament, mantenia que no, i Will Harvey Kellogg, que sí. La discòrdia va fer que mai més es tornessin a parlar. John Harvey Kellogg va seguir amb el seu sanatori dels enemes i el Will va crear el Battle Creek Toasted Corn Flake Company. I ves per on que aquesta companyia s'ha acabat convertint en Kellogg's, la famosa marca de cereals que molts de nosaltres mengem. John Harvey Kellogg va morir el 1943 a Battle Creek, amb el seu sanatori sense l'empresa Kellogg's, però això sí, amb uns intestins netíssims i la virginitat intacta. Tot un personatge. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.